0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La bona música amb Music Calaix.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Music Calaix, només música.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Music Galaxy.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
3: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar...

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Heat Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Fall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on repassem èxits dels últims 40 anys. Comencem amb la música i ho fem amb I Wish to Kill. És el 17è senzill de la banda britànica The New Waves Duran Duran, llançat el maig de 1985 i creat per a la pel·lícula de James Bond. És l'única cançó de James Bond en haver aconseguit el número 1 al Billboard Hot 100. A més, també va ser número 2 durant 3 setmanes a les llistes de senzills del Regne Unit. Escoltem els Duran Duran.

Okay, look over your shoulder. That looks great.

radiomollet.com. Aquesta és la nostra pàgina web i on pots recuperar i escoltar sempre que vulguis els programes d'aquell any. Human Touch és el nou àlbum d'estudi del nord-americà Bruce Springsteen, publicat per a la companyia discogràfica Columbia Records al març de 1992. Publicat el mateix dia que Lucky Town va assolir un bon suport comercial i va assolir el número 2 a la llista nord-americana del Billboard 200. Escoltem a Bruce Springsteen, Human Touch.

Platón està format pels germans Michel i Chus Platón. Van començar el seu camí musical sent nens, passant per diverses formacions, entre elles els grups infantils Vivas o Parchís. El 1992, ja sota el nom artístic de Platón, llencen el seu primer àlbum debut, Perdiendo la Inocencia, del qual van vendre més de 240.000 còpies i doble disc de platí. Escoltem els Platón i un dels seus èxits, Mia.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. In the Shadows és una cançó de la banda de rock finlandesa de rock alternatiu de Ramsons, llançat com el primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Dead Letters. El senzill va aconseguir un èxit considerable a les llistes d'Europa i Oceania, inclòs al Regne Unit, on va assolir el número 3. La cançó va ser nominada al Kerrang, premi al millor senzill del 2004. Escoltem The Ramos, In the Shadows.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Aquest cap de setmana s'està celebrant la 12a edició de Mollet es Fira. El recinte firal ocupa 14.000 metres quadrats. Concretament, a l'Avinguda Llibertat, la zona de l'Illa i la plaça Major s'hi exposen serveis i activitats vinculades al món del motor, mentre que les Rambles, el carrer Ansel Clavé i el Parc de les Pruneres apleguen la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, el comerç i els serveis. La regidora de Comerç ha dit que la fira està pensada per un públic familiar, de manera que hi ha moltes activitats lúdiques i festives pensades pels infants.
1: Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha, bueno, hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir. Hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima activitat per nens.
0: Paral·lelament a la fira s'ha iniciat la campanya comercial Superbutlleta, promoguda i finançada pel comerç local, que s'allargarà fins al dia 15 de juny. En total són 35 premis valorats amb més de 10.000 euros. I dir també que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet, que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. Així, des del passat dia 13 de maig, els distintius corresponents a la campanya 2026-27 es poden obtenir a tres punts de la ciutat: l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuen sent vàlids fins al dia 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM Ràdio Mollet, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Hellscom de Hostipper és el títol d'una cançó coescrita i gravada per l'artista jamaicà de reggae Ini Camoce. Va ser l'únic senzill número 1 de Camoce als Estats Units. També va aconseguir el quart lloc al Regne Unit. La cançó va ser molt popular en les desfilades de moda durant la dècada dels 90. També va ser inclòs a la banda sonora de la pel·lícula Pret-a-Porter. Escoltem Ini Camoce.

Santiago Auserón, també conegut com a Juan Perro, és un cantant, compositor i escriptor i filòsof espanyol. Va ser compositor i vocalista líder del grup musical Radio Futura, inicialment emmarcat en l'anomenada movida madrilenya, i que posteriorment evolucionaria per convertir-se en el germen del que va anomenar rock llatí. Després de la separació del grup, va emprendre una carrera musical en solitari amb el sobrenom de Juan Perro, d'un eclecticisme que fon el son cubà, la música africana, el jazz o el blues, entre d'altres. Escoltem a Juan Perro i el tema A un perro flaco.

0: Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números o aquí a Ràdio Mollet. I tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar tots els programes d'aquell any. Welcome to My Life és el primer senzill de l'àlbum Still No Getting Nine, de la banda canadenca de rock Simple Plan. La cançó tracta fonamentalment sobre comparacions entre la vida del cantant amb la vida d'altres persones que es poguessin identificar amb la seva. Welcome to My Life es va posicionar al lloc 40 del Billboard Hot 100. Escoltem el Simple Plan.
1: Checking in on traffic from Skycounter 5. There's trouble on the 80 interchange leading into the city. Looks like traffic is backed up for miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look.
2: Do you ever

La Unión als anys 90 va publicar el seu cinquè àlbum d'estudi, Tentación, produït per Mike Howlett, que conté temes com Ella es un volcán, Fueron los celos i Si tú quisieras, tota una col·lecció de cançons exquisides que parlen de passions, experiències, pensaments existencials i rabiosa actualitat. Escoltem Ella es un volcán, La Unión.

You Got Love Someone és una cançó del músic anglès Elton John llançada com a senzill de la banda sonora de Days of Thunder. El senzill va arribar al número 43 del Billboard Hot 100 i va passar 5 setmanes al número 1 de la llista d'adults contemporani. Escoltem Elton John, You Got Love Someone.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, el programa aquell any aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Per marxar ho fem amb Engai Engai, un grup de pop-rock de la dècada dels 80, considerats un dels pioners del rock català, caracteritzats per l'ús ocasional de tocs de funk i sintetitzadors. Fou creat per Jordi Bastard i Paco García l'any 1983 a Sant Pol de Mar, i va ser molt actiu a mitjans dels 80. Primer varen editar el maxi-single Sunglass del 1986 i seguidament va sortir a la venda el seu primer LP, Blau de Roig, el 1987. Marxem amb el Engai Engai i el tema Sunglass. Que tingueu molt bona setmana.

0: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tossop no podeu faltar!
2: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola, hola! Els alumnes de 5è de la cooperativa d'alumnes dels Pinatons de l'Escola Sant Gervasi
5: volem posar-te al dia sobre la nostra cooperativa.
6: Tenim nou logo!
7: Però saps què? Les novetats no acaben aquí.
4: Ens agrada molt treballar plegats i junts hem preparat una gran varietat de productes fets amb detalls originals i curiosos.
5: Els trobaràs el proper dimarts al Mercat de Cooperatives.
7: De 9:30 a 12:30.
8: A la Rambla Balmes, davant l'IAS Aigua Viva.
7: També volem recordar-te que, com sempre, el nostre motor és la solidaritat.
8: Els beneficis aniran destinats a un projecte solidari.
7: Tenim jocs de taula i punts de llibre per gaudir en família.
4: Xapes, llibretes i polseres divertides, papereres i clauers.
3: I moltes coses més.
4: Vine al Mercat de Cooperativa
5: i descobreix-les.
8: La cooperativa
7: no s'atura.
3: Comptem amb tu.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulla de Ràdio. Ivan Usson i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ei, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí,
3: aquesta tampoc... excusa no ens servirà per
1: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
3: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
1: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
1: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable, d'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment, i que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
3: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola m'ha recomanat...
1: Se va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
3: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
1: Però jo ja ho vaig dir aquí...
3: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
1: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
3: Sí, ho sé.
1: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
3: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però trobo que totes les sèries són així de bon rotlleres.
1: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
3: Doncs molt bé.
1: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol aquests problemes seguiran existint. Llavors,
3: com a llavors el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
1: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
3: I s'acabarà de seguida, no?
1: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
1: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
1: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
1: Segurament, pot ser. Pot ser. És una sèrie... És a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
3: Ai, per què?
1: De fet, la mirada compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirada amb companyia... La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
3: Per tant...
1: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
3: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
1: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
1: A nivell tècnic li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
1: dic que sigui bona o dolenta, ara. Això no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudi.
0: Vale.
1: No passa res.
0: No. El món continua.
1: El món continua, correcte. Sí.
3: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
1: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
3: A veure, cancelen...
1: Torna-hi.
3: Perdona, que...
1: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continue?
3: Ah, correcte, sabeu el que no continue? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
1: Un drama, mai millor dit.
3: ...acabarà amb la seva tercera temporada.
1: Oh.
3: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home...
3: Seria un detall, sí. Seria un detall sabent-ho a priori,
0: sí.
3: Que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
3: Jo, mira,
1: vaja, Jesús,
3: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respira és una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
3: No, però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
3: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt i de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pitt, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
1: No es pot comparar.
3: No, millor que no ho facis, jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot, crec que són dues coses completament...
3: Però...
1: Crec que respirar no és competència de Pitt ni viceversa.
3: No, a veure, jo, en qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa, ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pitt, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
3: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
1: Com?
3: A nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
3: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja juga a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa,
3: sí,
1: de Respira amb Deli.
3: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
1: Segurament.
3: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie
3: es canxeri. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina, serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si a Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
3: feina. Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
3: No?
0: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
3: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
3: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
3: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
1: això
3: el lema.
1: Això és el lema,
0: Això és el lema, mare
1: doncs
0: meva.
1: No farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu.

0: 40, Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que atravessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
1: Vaja.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Pot estar bé.
1: Pot estar bé.
0: A Disney Plus també.
2: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
1: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
0: Ah, molt bé. Tiramilles.
1: La primera.
0: A Disney Plus arriba El Encargado.
3: Hola, Eliseo.
4: Buen día, Marquita.
5: ¿Cuánto le cobraste?
6: 14.000. Toma.
5: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
6: Dale.
5: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
4: Hace 30 años que trabajo acá.
0: És una comèdia dramàtica, vaya oxímoron, però bueno.
2: No, per què?
0: Home, comèdia, si és comèdia, no és drama.
1: Se viene.
2: No se viene, però és un...
0: Com és allò de la...
2: És un debat a tenir perquè...
0: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
1: Vaja, no...
0: Hi ha una frase que el...
1: No,
0: tots
1: no et puc ajudar.
0: La diuen.
1: Vaig a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
0: Vale.
1: Pots conduir-la.
0: Van, a veure, continua.
2: Ah, ja he de continuar jo?
0: No, vull dir que per què, bueno.
2: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, per què es dona per fet? Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
0: Perquè una comèdia és de per riure.
2: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
0: Ah, no?
2: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
0: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix... al detall. Vaja que...
1: No, trata d'arrencar-lo, Carlos.
0: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
2: Vale.
1: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan feies guions?
0: Perquè tinc molta feina, Sergi.
1: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
2: Si voleu
1: res.
2: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
1: Ja has acabat o no?
0: Sí, pues
1: pot ser. Tinc tres frases.
0: A veure quina és.
1: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
0: Això era.
1: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière, la vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia pels que pensen.
2: Ojo! Estem passant profuns, eh?
0: Jo deia la primera,
2: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
1: Uf,
2: vale?
1: Que pesats en fer aquest xipeu.
2: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
0: Molt bé.
2: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo... m'agraden molt, sobretot, les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
0: Sí.
2: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia, per exemple, Severance.
1: Sí.
2: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
1: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
2: No és una comèdia. Però parlo de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda, un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
0: Vale, no ho tornaré a dir.
1: No tornarà a passar, eh? No passa res.
0: No,
1: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
0: Vinga, va, a Netflix, arriba Gloria.
7: J'avais que seguras aquí, putada. We're together having this fight against communism.

0: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste. A guerra faz-se com armas e não só, aí é que entramos nós.
1: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no acabo de veure
2: el lligam,
1: el lligam,
2: no?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Però una altra sèrie que s'escena és Petra.
3: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, no?
1: Sí.
4: Ah, és això?
1: Era això.
4: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
1: no,
4: motiu
1: no,
4: de
1: no, trailer. No, és això, és això.
2: Molt bé.
1: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
2: Jaume, sí.
1: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen als seus, a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
2: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
1: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
1: Humor àcid? No sé fins a què...
2: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
1: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
1: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les
2: teories, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
1: Ho podria, sí.
2: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor... O del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el
2: respecte. No. Anem a fer un anàlisi...
1: No t'ho sabré. Depèn.
2: Lingüístic.
1: Depèn.
4: Busco la definició d'humor àcid, també?
2: No, però jo entenc el que diu la Judit.
1: No, vull dir...
2: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
1: sí,
2: se li diu en castellà.
1: De mala llet.
2: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
1: Faig servir passiu-agressivitat.
4: Sí.
2: Ah, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
2: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
1: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
2: Molt bé.
1: El que acabes de fer ara.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
1: això
4: tant,
1: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno, total, a Calle 13, que tampoc n'hi ha bé, perquè agafen a Calle 13, atrévete, tete, salte del closet, estàpate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
2: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
1: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
5: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
6: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
5: No voy a parar.
1: Diu aquí que...
2: Despeques
1: una...
2: tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
1: sí,
2: Déu-n'hi-do.
1: El que passa que
2: jo... Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
1: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixes.
4: Microrelants.
2: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
1: Ja, ho sé, ho sé.
2: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
1: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
4: Segur, sí.
2: Però és la primera vegada que en parlem, que ens hem de parlar,
1: no? La sèrie...
2: No,
1: no, no, no, aquesta...
4: A tu la tenies ubicada?
1: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... En vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... Perquè com que
4: vale.
1: Passa la muntanya...
2: Ah,
1: perquè
2: vale.
1: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
4: Vale.
1: Sí, que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
4: Sí. És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Hugoquet, eh?
2: Si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
1: Sí.
2: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira,
2: És produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
2: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
1: 4 milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
2: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
1: Sí, sí.
2: Fan coses bé.
1: Sí,
4: de... Mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
2: cada
4: copiat...
2: capítol!
4: Ens han copiat lo pitjor...
2: el setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
2: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
1: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video, el que arriba és Citadel.
7: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
8: Si me tocas, voy a...
7: Cógelo. ¡Ah!
1: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
2: Molt bona.
1: Te... L'has vista?
2: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
1: Ah,
2: doncs
1: no, sí.
2: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
1: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
2: Recolzada, sí, compta amb el suport de, no?
1: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
2: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
9: La parella,
2: del que ha fet més coses.
1: Molt bé.
2: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
2: el Nick.
4: No.
1: El Nick.
2: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i... que fan fàstic de lo guapos i atractius que són, tant un com l'altre.
4: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
2: Just aquests.
4: Mira, molt bé. Sí que fan una mica de ràbia.
2: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
2: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
2: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
2: Sí, sí.
1: Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
10: What? He actually sings in the shower.
11: I do not.
10: Yes, you do.
12: Abby, can I take Joy to our house?
13: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
14: Joy, you wear a hat, too.
1: Amber Todd, una jove guàrdia de presons amb principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc d'augmentar, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, somos los malos, pero nos organizamos.
4: Correcte.
2: També tenim els nostres drets com a treballadors.
1: És con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització criminal, correcte, sí.
1: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
1: Exacte.
2: Tenim, està tot reglamentat.
4: Hi ha comptabilitat.
2: Jornada completa.
1: 8 hores, les hores extres el paguen.
2: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyenda. One wrong word, one wrong decision. Then you're a goner. The heroin crisis is a national emergency. En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
2: Molt bé.
1: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
2: Atrévete.
1: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent en aquesta segona temporada. Els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé, sí? Com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per ser danès està molt bé. És possible.
2: Jo em sembla que sí.
1: Basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes revelen que...
2: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, temporada 2.
1: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu escondite?
2: Què?
4: El fet d'amagar, no?
1: Bueno, sí.
2: 6 capítols té.
1: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
2: Primer turbador, això? La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
2: Sí, és algun fruit sec, caram.
1: Sí, sí, sí.
2: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna algo cosa així. I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
1: Sí. Jo, la veritat és que està idea. Al principi...
2: Castanya, caram, clar, castanya.
1: Que està una mica com així.
2: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser, sí, alguna cosa així. Que
1: sí, que els deixava al costat de la víctima.
2: Molt bé.
1: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gracias el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
2: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
1: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, la Judit.
2: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí, que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava... Mm. Bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut. I llavors, quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next... Sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i entra el següent.
2: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi
4: i
2: la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
1: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV Incondicional arriba a Cosmos, arriba Professor T a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
2: Vaya, alça.
1: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
2: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, és que ens, us ara dir més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
2: que està molt bé, aquesta.
1: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa cap falta, això.
2: Berlín,
1: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec.
2: Realment no està gens malament.
1: No, Déu-n'hi-do.
2: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries, perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
4: De moment tenim Rooster, no?
2: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tenen la... Rooster no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
4: Adéu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Mollet contra el càncer celebrarà el seu 11è aniversari amb un tardeo solidari que estarà amenitzat pel grup molletà Nit d'Estiu. Serà el dissabte vinent, dia 23 de maig, a partir de les 8 del vespre al Mercat Vell. Hem de dir que les entrades ja s'han esgotat, però aquelles persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la fila 0. El tardeo solidari servirà per fer públic el donatiu de 10.000 euros que enguany repartirà l'entitat en tres institucions. Una d'elles és el IRB Barcelona i el seu projecte d'estudi de metàstasi en el càncer de mama. També l'Institut Oncohematològic de Mollet serà destinatari de l'aportació de Mollet contra el càncer. En aquest cas, els diners serviran per facilitar el benestar de les persones usuàries. Ho ha explicat la portaveu de Mollet contra el càncer, Ana Mendiola.
1: Ellos no tienen un proyecto como tal todavía, pero sí que es verdad que les faltan todavía cosas a nivel de quieren poner tablets para la gente que va a hacerse la quimio. Entonces, bueno, yo hablando con ellos les dije, bueno, pues si con este pequeño empujón podemos comprar 4 tablets o 5 o 6 o más, no lo sé, pues mucho mejor. Y entonces, al final es que tú en el rato que estás allí te sientas lo mejor posible dentro de todo lo que tienes. Y sí que es verdad que lo han conseguido porque el espacio es... Tú entras allí y se respira una paz y una tranquilidad que no es... Es que el otro le faltaba luz, le faltaba calor. Y este, la verdad es que de momento lo han conseguido.
0: La tercera institució que sabrà part dels diners recaptats durant l'any 2025 per Mollet contra el càncer serà el Departament de Pediatria i Investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret per un programa de teràpies alternatives. I recordar que el període de preinscripció a les escoles bressol municipals ja està obert. Aquest període s'allarga fins al pròxim dia 22 de maig i aquest tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de 3 escoles bressol públiques, la Xarranca, la Filadora i els Pinatons, per accedir a una plaça pública cal participar en aquest procés de preinscripció presentant la sol·licitud, com dèiem, de forma telemàtica en el termini corresponent. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Bruno, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
1: No, no tenim res de fer, perquè ho preguntes.
2: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran una fira d'emprenedoria i serà xulíssima.
3: On serà i a quina hora?
0: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova de Vandellies, Aigua Viva.
3: I quins productes hi ha?
2: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claues 3D, sabons i més.
1: Hola, que xulo, m'encantarà anar.
0: Fantàstic art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, soc en Pele Bernial. Com anem? Des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui tenim programa de música molt elegant. Com en aquest cas, marxem fins l'any 1990 amb un dels èxits de la Madonna, el seu Vogue. M'encanta aquesta cançó, està en 90s.

Vogue, de la Madonna, des de l'any 1990. Aquesta cançó és que m'encanta, la trobo elegant. La trobo molt dels 90, amb aquests efectes. Go with the flow, Vogue, des de l'any 90, de la Madonna. I marxem fins l'any 1999 amb un dels èxits d'un italianet que en sap un ratollar, que és en Gigi D'Agostino, amb el seu Another Way. Aquesta la vas ballar, vamos, com dic, pele. Vinga, va.

Living It, ens deia el bo d'en Gigi D'Agostino des de l'any 1999 amb el seu èxit Another Way. I des d'Itàlia marxem cap al Regne Unit, concretament cap a Manchester, amb una banda que m'encanta, que són els New Order, amb el seu èxit Bizarre Love Triangle des de l'any 1987. Quin rotllet aquest, això, eh? Wow!

Bizarre Love Triangle, directament des de Manchester, amb els New Order. Aquesta, vamos, és famosa perquè, a més, n'han fet infinitat de versions d'aquesta cançó. Per què? Doncs pues perquè és molt bona. Com bona és també la propera cançó dels Earth, Wind & Fire. Anem fins l'any 1979 amb el seu Boogie Wonderland. Quin bon rotllo de cançó, per favor. Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. No em diràs que això no és un temazo del Erwin and Fire des de l'any 1979. És que és la típica cançó que la punxes o la poses i es dispara l'adrenalina i el bon rotllo i tot bo. La cançó de bon rotllo, sí senyor. Com la que ve ara, la Dolce Vita, des de l'any 1983. Pues no, m'he equivocat. Ara ve el No és nou, la versió del Nacho Chapado que va fer d'una cançó dels Gossos que es diu No és nou. Dolce Vita vindrà després. Sona aquesta dels Gossos? No és nou. Per entendre qui és necessari.

Així que et sonava aquesta cançó? Noteu que de fons, bueno, de fons no, bastant principal, hi ha la veu de la Bet. Recordeu la Bet, que va participar a Operación Triunfo? Doncs sí, senyors, el Nacho Chapado va fer aquesta versió del No és nou, una cançó dels Gossos, amb la Bet. Ara sí, marxem fins l'any 1983, amb una cançó que també és de molt bon rotllo, Dolce Vita del Ryan Paris. La Dolce Vita, yo.

Que característics que són aquests sorollets, oi, d'aquesta cançó, de la Dolce Vita de Ryan Paris, des de l'any 1983. A mi em dóna molt bon rotllo aquesta cançó, tu què vols que em digui? Com la que ve ara, que també em dóna molt bon rotllo, per mi és una de les millors línies de baix de la música disco que mai s'han fet. Des de l'any 1982, amb el seu Forget Me Nots de la Patrice Rushen. Mira quina línia de baix. Pim, pim, pim.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Aquest cap de setmana s'està celebrant la 12a edició de Mollet es Fira. El recinte firal ocupa 14.000 metres quadrats. Concretament a l'Avinguda Llibertat, la zona de l'Illa i la plaça Major s'hi exposen serveis i activitats vinculades al món del motor, mentre que les Rambles, el carrer Ansel Clavé i el Parc de les Pruneres apleguen la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, el comerç i els serveis. La regidora de Comerç ha dit que la fira està pensada per un públic familiar, de manera que hi ha moltes activitats lúdiques i festives pensades pels infants.
1: Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir. Hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima activitat per nens.
0: Paral·lelament a la fira s'ha iniciat la campanya comercial Superbutlleta, promoguda i finançada pel comerç local, que s'allargarà fins al dia 15 de juny. En total són 35 premis valorats amb més de 10.000 euros. I dir també que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet, que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. Així, des del passat dia 13 de maig, els distintius corresponents a la campanya 2026-27 es poden obtenir a tres punts de la ciutat: l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuen sent vàlids fins al dia 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, aquí continuem amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i espero que hagueu audit d'aquesta primera mitja horeta de música. I ojo amb el que ve ara, que per mi és un dels grans DJs de la història de la música, disco, dance, house, digue-li com vulguis, que és en Bob Sinclair, que va agafar i va fer aquest Rock This Party. I ja veureu quina mescla hi ha per dintre. Everybody move, everybody dance now. We just want big up cute to me, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on.

Rock This Party amb Bob Sinclair. Quina de mescla fa, amb el Everybody Dance Now. Quin paio. Vinga, va, anem fins l'any 2000 amb una cançó que m'encanta, Groove Jet, de Spiller, amb la mega cantant Sophie Elix Baxter. Why does it feel so good? Vinga, va!

Why Does It Feel So Good? Ens diu la bona de la Sofia Alix Baxter. Aquest de l'Spiller ja tenia bon gust ja a l'hora de triar cantants. Groove Jet amb Sofia Alix Baxter des de l'any 2000. I seguim a l'any 2000 amb una cançó que m'encanta, del grup Phoenix, que són francesos. If I Ever Feel Better, però aquesta versió és diferent, és If I Ever Feel Better, I'd Go to the Disco. Un dia us posaré l'original. Aquesta és més de discotequer o més de DJ. Us sona aquesta? I can try, I can try, I can

Phoenix, If I Ever Feel Better, I'd Go to the Disco. Aquest és un remix més discotequero, més de DJ. Ja us posaré un dia l'original. Vinga, va, baixem una miqueta les revolucions. Tirem una versió de la Viola Willis del If You Could Read My Mind, que és maca, aquesta cançó.

Yep, yep. Quin bon rotllo cançó, no? If You Could Read My Mind, de la Viola Willis, amb aquestes percussions, mira... M'encanta. Com també m'encanta la que ve ara, marxem fins l'any 1993 amb els M People i el seu Moving On Up. Això va ser un temazo i continua sent un temazo avui en dia, el 2026. Moving on up, moving on up. Mola, eh?

Moving on up. Quin mega temazo, és de l'any 1993, amb els M People. A mi és que m'encanta. Jo tinc un remix d'aquesta cançó que quan la punxo la penya flipa. Diu, wow, que bona. Com bona també és la cançó que ve ara, Waiting for Tonight, des de l'any 1999. Sabeu qui canta? Pues sí, la Jennifer López.

Waiting for Tonight, ens diu la bona de la Jennifer López. Aquesta cançó, ara parlava amb el meu company, gran tècnic de so, Sergio, que aquesta cançó és molt maca. Com molt maca és la que també ve ara, no sé si la coneixeu. Aquesta intro és super reconeixible, aquesta cançó. És de Michael Jackson, Rock With You. Per cert, ja heu anat a veure la peli? Jo vaig anar a veure la peli, ara ho comentava amb el meu company. No diré res, només diré que l'actor, que és el seu nebot, ho fa de manera extraordinària. Es balla i mou com el Michael Jackson.

night. Rock with you, ens deia el bo del Michael Jackson des de l'any 1979 amb el seu primer disc en solitari, Off the Wall. Quina mega cançó, que elegant. Doncs molt bé, em despedeixo de vosaltres amb una cançó que es diu The Summer is Magic, dels Playhility. La coneixeu, aquesta us sona? Que tingueu molt bona setmana, soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que es balla al Vallès. I ens escoltem la setmana que ve. Fins la propera!

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Mollet contra el càncer celebrarà el seu 11è aniversari amb un tardeo solidari que estarà amenitzat pel grup molletà Nit d'Estiu. Serà el dissabte vinent, dia 23 de maig, a partir de les 8 del vespre al Mercat Vell. Hem de dir que les entrades ja s'han esgotat, però aquelles persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la fila 0. El tardeo solidari servirà per fer públic el donatiu de 10.000 euros que enguany repartirà l'entitat en tres institucions. Una d'elles és el IRB Barcelona i el seu projecte d'estudi de metàstasi en el càncer de mama. També l'Institut Oncohematològic de Mollet serà destinatari de l'aportació de Mollet contra el càncer. En aquest cas, els diners serviran per facilitar el benestar de les persones usuàries. Ho ha explicat la portaveu de Mollet contra el càncer, Ana Mendiola.
1: Ellos no tienen un proyecto como tal todavía, pero sí que es verdad que les faltan todavía cosas a nivel de quieren poner tablets para la gente que va a hacerse la quimio. Entonces, bueno, yo hablando con ellos les dije, bueno, pues si con este pequeño empujón podemos comprar 4 tablets o 5 o 6 o más, no lo sé, pues mucho mejor. Y entonces, al final es que tú en el rato que estás allí te sientas lo mejor posible dentro de todo lo que tienes. Y sí que es verdad que lo han conseguido porque el espacio es... Tú entras allí y se respira una paz y una tranquilidad que no es... Es que el otro le faltaba luz, le faltaba calor. Uh-huh. Y este, la verdad es que de momento lo han conseguido.
0: La tercera institució que sabrà part dels diners recaptats durant l'any 2025 per Mollet contra el càncer serà el Departament de Pediatria i Investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret per un programa de teràpies alternatives. I recordar que el període de preinscripció a les escoles bressol municipals ja està obert. Aquest període s'allarga fins al pròxim dia 22 de maig i aquest tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de 3 escoles bressol públiques, la Xarranca, la Filadora i els Pinatons, per accedir a una plaça pública cal participar en aquest procés de preinscripció presentant la sol·licitud, com dèiem, de forma telemàtica en el termini corresponent. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la cámara. Entenc que el abuelo de la cámara és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la cámara i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe, no? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta...
1: No, pedagogia,
2: tanta pedagogia, exacte, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites, tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
2: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No només explicacions, sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Doncs estem en aquest punt en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt, molt concretes, i l'àrea en què estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven, doncs, que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no? De...
2: El que tenim és menys sida. Sí. Però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables, i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia, doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
2: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no?, sobretot en gent jove que s'està vacunant del virus del papiloma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final les parelles o les relacions hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser per exemple un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu. Clar,
1: clar, de fet, ja quan comences relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
2: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, no? Per sanitaris.
2: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també que entre, no la, sí, entre la gent jove també s'està manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
2: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no?, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Doncs fins que no fem una prova no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no?, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius i instituts, però, no?, crec que és per sisè de primària, no?, nois i noies de 11 a 12 anys, i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
2: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i hi ha persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
2: Sí. Clar, el tractament depèn del... Aquí sí que depèn d'aquest has contagiat, no? Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció, perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
2: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics, i això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida, però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim o sigui, tant de bo no parléssim d'estigma, l'ideal seria que no hi haguessin infeccions, i la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
2: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els, no, els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
2: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I bueno, i fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
2: Bueno, els menors de 16, els de, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys, no? Seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, eh? Atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és,
2: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
2: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels, dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen doncs, la HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem? O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
2: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut. De fet, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
2: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
3: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, bueno, 26 anys, almenys.
2: No, oh, quasi bé 30, ja.
1: 30, torna a Barreres Fora, amb vosaltres, al programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Cristina?
2: Pues mira, per exemple, en Jaume Girbau.
1: Molt bona tarda, companys.
2: Qui us parla, que no és el Josep Roca, que sóc la Cristina Sandoval.
1: Això mateix.
2: I en Josep Roca l'enyorem moltíssim, però avui no...
1: Avui tenia una de les seves...
2: Xerrades
1: de sensibilització, per tant no pot estar amb nosaltres.
2: Tema important.
1: L'excusamos.
2: I Àngela...
1: Pues que a lo mejor la tenemos en la segunda parte.
2: Igual sí.
1: Pero no prometemos nada.
2: No prometemos nada. Será sorpresa, sorpresa. I bueno, i a l'altre costat del vidre...
1: La Nora Corbalán.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Avui el títol serà Turismo
1: accessible
0: i què més?
1: Revolución
0: en los cielos. Ahí lo dejamos. Per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores. Benvinguts
1: a casa vostra.
0: Ah, no, perdó, m'he avançat.
1: Home, perdó.
0: Però
1: benvinguts a casa vostra. També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 19 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93-570-3525. Para llamar a la asociación y dejarnos recado, podéis llamar al 93-570-3525. Y si nos dejáis el recado o ens deixeu a l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I ara sí.
1: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Aquest cap de setmana s'està celebrant la 12a edició de Mollet es Fira. El recinte firal ocupa 14.000 metres quadrats. Concretament a l'Avinguda Llibertat, la zona de l'Illa i la plaça Major s'hi exposen serveis i activitats vinculades al món del motor, mentre que les Rambles, el carrer Ansel Clavé i el Parc de les Pruneres apleguen la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, el comerç i els serveis. La regidora de Comerç ha dit que la fira està pensada per un públic familiar, de manera que hi ha moltes activitats lúdiques i festives pensades pels infants.
1: Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir. Hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima activitat per nens.
0: Paral·lelament a la fira s'ha iniciat la campanya comercial Superbutlleta, promoguda i finançada pel comerç local, que s'allargarà fins al dia 15 de juny. En total són 35 premis valorats amb més de 10.000 euros. I dir també que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet, que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. Així, des del passat dia 13 de maig, els distintius corresponents a la campanya 2026-27 es poden obtenir a tres punts de la ciutat: l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuen sent vàlids fins al dia 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Ei, ei, no s'heu enterat que hi haurà una fira Mollet?
1: De veritat, Martí, quin dia es farà?
0: Serà el dia 26 de maig.
1: I a quina hora?
0: De 9:30 a 12:30 del matí.
1: Hala, que guai! Agnès, a on hem d'anar?
2: A la Rambla Nova, davant de l'IES Aigua Viva.
3: Tenim gran varietat de productes, per exemple, pots pels llapis, sabons, espelmes i punts de llibre.
2: Els nostres productes de l'Escola Montseny són artesanals, útils i divertits.
4: Cooperatiu!

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriba moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Allan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor al número 80, però també la recordarem.

Va ser un compositor amb molt de talent, amb artistes com Johnny Cash, George Jones, Willie Nelson, Tommy Wynette, The Oak Ridge Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lie With Me in a Field of Stone, gravada per Tanya Tucker, i aquella icònica interpretació de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once You Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el Country Classics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran

èxit a les llistes americanes de música country. Número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Alan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats, que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés en bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part dels anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Campbell van enregistrar les seves cançons. Però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

segona tasca la de Cliff Downs com a compositor, amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Don Schlitzer, qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kendall, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Kendall amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Love Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalene, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tommy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walt the Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

Així hem escoltat a Jerry Jeff Walker, però, òbviament, és l'homenatge a Wayne Moss, intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment a l'estat de Tennessee. I un altre, que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret d'Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crumpt era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton. Però, a més, ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, Pass It On Down, American Pride, All In Pictures, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat en multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè que ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86, ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumpt, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell hi participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament, Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

0: La cooperativa Les Tossó posa espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tossó no podeu faltar!
1: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola a tothom!
5: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
4: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balmes, just al costat de l'Institut d'Aigua Viva de 9:30 a 12:30.
6: Voleu conèixer els nostres productes?
4: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
5: Tindrem clauers, penjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
6: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
4: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
3: Us hi esperem!
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes, benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Susana Calvo, a qui saludem. Molt bona tarda, Susana.
2: Bona tarda.
1: Tenim aquests 25 minuts per davant per comentar tota l'actualitat del municipi i volem començar parlant de política, i és que en aquestes darreres setmanes hem vist que es feia la presentació d'algunes candidatures de cara a les eleccions municipals. Per tant, amb aquest any vista a que se celebrin aquestes eleccions, doncs sabem que els partits esteu començant a treballar doncs de cara a llistes o de com quedaran confeccionats aquests partits per presentar-se l'any 2027. Susana, què ens pots comentar del Partit Popular? Esteu treballant i en quines àrees doncs esteu centrant ara per ara?
2: Sincerament, encara no hem començat a parlar de llistes electorals, ni molt menys. Estem centrant-nos al dia a dia de la ciutat i amb els problemes que realment molta gent, molts dels nostres veïns ens estan aportant. Jo sempre dic que el maco de la política és això, no? El poder treballar pel teu poble, per mi és un honor, sincerament sempre ho ha sigut, perquè veus a molta gent que et ve a parlar, no?, de temes, gent que millor sí que té la confiança amb el Partit Popular, però també hi ha gent que no vota el Partit Popular, i això és completament pues, acceptable i es té que reconèixer, i sobretot crec que enriqueix molt a tots nosaltres, independentment de les sigles que representem. Perquè moltes vegades jo sento a parlar que et diuen, no, és que el PP, el Partit Socialista... Però estem parlant de poble, i el poble són persones que ens coneixem tots i que, sincerament, sí que tens que treballar per les teves sigles, que per això suposo que tots nosaltres tenim un partit que ens representa i perquè compartim doncs, aquesta ideologia. Però no és menys veritat que jo parlo per mi com a persona, no vull que ningú mal interpreti de que parlo en nom dels altres portaveus, ni molt menys. Jo, quan em presento aquí a Mollet, és perquè la meva feina és Mollet. A mi tot el que passi, que és molt important, per suposat, a Catalunya o a Espanya, perquè moltes coses venen d'allà i s'han d'aplicar aquí, per tant, com no puc dir que no sigui important. Però que a mi em preocupa molt els problemes que té la gent. Jo, si un veí em diu que estava caminant per la cera i s'ha torçat el turmell, perquè n'hi ha molts, les carreteres, l'educació, sobretot els serveis socials, que molta gent encara s'està queixant de les llistes d'espera que tenim a l'hospital. Persones que necessiten acompanyament perquè estan cuidant a gent gran. Persones que ens venen, sobretot joves, que tenen una preocupació per si no saben encara, i no perquè no ho sàpiguen, sinó perquè estem molt perduts quan sortim d'uns estudis superiors i volem començar una carrera universitària i no sabem encara què volem fer. I també joves que estan preocupats, com no, per l'habitatge, que es volen independitzar i no troben com fer-ho, no tenen les ajudes suficients per fer-ho. Vull dir, gent que et ve a parlar del tema d'immigració, gent que et ve a parlar dels impostos que els troben massa cars o d'aquests contenidors que tenim que encara no els acaben d'agradar. Vull dir, temes que passen al dia a dia de la ciutat, que per mi això és el més important i que crec que, a més, que la gent de Mollet ens ha escollit a tots nosaltres per parlar d'aquests temes, i és la queixa que sempre m'escolteu, no? Que a Mollet, doncs, malauradament, amb el rumb que tenim avui en dia, no podem presentar mocions que siguin de caire municipal. Què vol dir de caire municipal? Que jo pugui demanar a l'equip de govern doncs, que faci una cosa. Llavors, això és el que estem treballant, perquè creiem necessari que aquest ROM es pugui modificar, que ens doni l'alternativa a fer el que la gent espera de nosaltres. Jo em sembla que ho he dit moltes vegades i també he sigut criticada per algun portaveu, uns més durs que uns altres. Quan aquí parlem de Cuba, quan parlem de la guerra d'Iraq, quan parlem de Franco, quan no sé què, de la República... Estem parlant de temes que jo no dic que no siguin importants i que hi ha molta gent de la nostra ciutat que millor comparteix o no comparteix. Jo l'únic que estic dient és que aquesta part de la història que tothom ha de conèixer perquè enriqueix molt la cultura de tots nosaltres i sobretot dels infants que no han viscut tot això. És història i s'ha de conèixer, però no canviarem el vot mai de cap dels altres partits que estem allà representats. El que em queixo és que perdem molt temps parlant d'aquestes qüestions que no canviaran res i que si el que volem és que digui la nostra posició a la ciutadania, fes una roda de premsa, explica el que vulguis, però no anem allà a intentar demostrar que no s'ha parlat mai, perquè no és veritat. Aquí el que es tracta és parlar de qüestions municipals. Llavors, si em pregunteu en què estem centrats avui en dia, amb això. Tenim reunions amb diversos veïns que ens han demanat visita o les que hem demanat nosaltres. Hi ha temes importants que ens han fet arribar, però la llista electoral és el que a mi ara mateix menys em preocupa, perquè quan un es presenta, jo ja he tingut quatre, bueno, en aquest cas tres, anem pel últim, per saber quins companys figuraran en la llista, perquè hi ha gent que per la feina no pot, gent que té moltes ganes de participar-hi, o inclús qui pot ser el candidat. Nosaltres no tenim encara decidit si jo em tornaré a presentar o no em tornaré a presentar. Jo l'altre dia, quan vaig anar a la presentació del Sergi, vaig dir, ostres, que bé, ja es veia venir, i m'alegro doncs, que ja hagi donat aquest pas endavant. Em sap molt greu també per la Marta, perquè crec que és una política superbona i a mi m'encanta escoltar-la amb el ple, tot i que som d'ideologies completament diferents. I ahir o abans d'ahir vaig veure que també la senyora Escrivan ens presentava per la seva formació. Pues tot respectable, i jo ja us dic, nosaltres no ho tenim clar, jo ni m'ho he plantejat el dia d'avui. Sí que és veritat que tenim una llista en la que estem treballant, perquè, clar, el temps corre i has de saber també amb aquella gent que pots comptar-hi, i més per complir aquestes paritats que s'han de complir. Però realment estem més centrats en la feina del dia a dia, i tot això, si jo no m'equivoco, no tenim previst abordar-ho fins després de l'estiu. És veritat que des del partit ja estan començant a moure maquinària a nivell de Barcelona, en reunions, perquè anem ja donant cares visibles, però no, fins després de l'estiu no crec, a no ser que canvi alguna cosa, doncs començarem a parlar de candidatures.
1: Doncs en tot cas, Susana, un tema del qual en continuarem parlant, perquè el fet doncs, que quedi un any, podríem dir que comença doncs, aquest compte enrere, així que de ben segur que en seguirem parlant en altres converses. Aprofito per preguntar-te, perquè comentaves aquest acte de presentació de la candidatura de Sergi Suárez davant d'Ara Mollet Esquerra per les eleccions municipals de l'any 2027, i és un acte en el qual vosaltres, el Partit Popular, també hi vau assistir. Susana, comenta'ns una mica doncs, quin és l'importància que també els equips de l'oposició doncs, us doneu suport entre vosaltres?
2: Jo crec que és molt important, però és que soc de les que penso, sincerament, ja no sé si és perquè soc vella, en aquest sentit, i ja porto molts anys dintre l'Ajuntament. Hem passat èpoques molt bones a l'Ajuntament i altres que no han sigut tan bones. Quan parlo de bones em refereixo de companyerisme, no? Jo trobo que a tots els 25 regidors que estem a l'Ajuntament tots tenim el mateix objectiu, que és treballar pel poble, que adopta les seves idees, però tots nosaltres som companys que volem el mateix, uns d'una manera, uns d'una altra, però volem exactament el millor per Mollet. Llavors, per mi és molt important la col·laboració i el respecte entre nosaltres. Jo ho he dit moltíssimes vegades, no solament en públic, sinó a privat, allà a l'Ajuntament, de que me'n recordo campanyes legislatures anteriors en què tu arribaves al ple i tu deies les teves idees, però una vegada que acaba el ple, si jo et puc ajudar-te amb alguna cosa, per què no? No sé, no ho trobo incorrecte. Inclús havíem fet algun sopar de regidors, però no polítics, sinó de companys, o un cafè, o un, no sé. Vull dir, aquest companyerisme que jo crec que és el que falta avui en dia. El per què? Doncs mira, sincerament, no m'agradaria que ningú s'ofengués, però crec que aquelles persones que moltes vegades critiquen les formacions o idees molt personalistes de cada formació són les que més pals a les rodes et posen. I jo crec que ens equivoquem, perquè el respecte té que estar per sobre de tot. I que tu siguis socialista, comunista, independentista o no ho siguis, no significa que siguis una persona genial, una persona que necessita doncs, que algú t'escolti o que algú t'ajudi, de la professió que sigui. I això a mi m'ho han demostrat doncs, molts dels que estem allà. El Sergi va fer la seva presentació i em va convidar i vaig... no vaig trobar el motiu per no anar-hi, a tot el contrari. Si jo vaig allà, t'escoltaré, et recolzaré, per suposat que no em convenceràs amb el que em dius, perquè va demanar que el votessin per ser alcalde i com convendreu, jo no puc votar el Sergi perquè sigui alcalde. Però sí que vaig veure doncs, totes les idees que té, que moltes te les pots fer inclús teves, perquè quatre ulls veuen més que dos. El que passa que, bueno, són formacions, tant la d'ell com la meva són formacions molt, molt diferents. Ells persegueixen una independència que jo no persegueixo, però estic segura que en totes aquelles qüestions, com he dit abans, municipals, podem arribar a molts acords. A més, ho hem vist, hi ha mocions que s'han presentat per l'oposició i que hem pogut estar d'acord tota l'oposició. Per què? Perquè són qüestions estrictament municipals. Llavors, és el que ens tenim que centrar. Jo, cada vegada que se'm convida a un acte, ja sigui qui sigui, si jo puc, jo hi vaig. Perquè m'agradaria que quan jo pugui convidar, també m'agradaria comptar amb el Sergi, o amb la Carme, o amb l'alcaldessa mateix. Vull dir, per què no? Som companys i entre tots nosaltres ens hem d'ajudar i entre tots buscar aquelles solucions que poden afavorir doncs, el dia a dia de la nostra ciutat, que és el que tots volem, que sigui un mullet de futur, un mullet integrador, sociable. Vull dir, tots busquem el mateix i crec que en aquest sentit... fora de les línies marcades, que ja les veiem al ple, ens hem d'ajudar.
1: Doncs ha quedat comentat aquest punt, Susana, i també aprofito per comentar en els temes en els quals hi esteu treballant, perquè fa unes setmanes comentàvem que havíeu engegat una mena de procés participatiu per aportar idees doncs, per renovar el que és la plaça Joan Miró, que després les traslladaríeu a l'Ajuntament de Mollet. Com està aquesta iniciativa? Heu rebut algunes idees per aquest projecte?
2: Doncs sí, hem rebut, si no m'equivoco, 9 idees molt semblants, la veritat. El que passa que, clar, hi ha alguna que desconec encara. Si tinc les dades, no he pogut parlar amb les persones perquè primer les volíem tenir totes a sobre la taula perquè vam dir que quan les tinguéssim tot més clares ho portaríem a l'Ajuntament, però hi ha alguna superestudiada que no sé si la persona que ens l'ha fet arribar té coneixements... no sé, tècnics d'urbanisme, perquè déu-m'hi-do, eh? Però, bueno, totes van encaminades a tenir una plaça en condicions que no és el que tenim avui en dia. La meva queixa sempre ha sigut la mateixa. Potser jo la conec bastant, la plaça Joan Miró, perquè la meva feina toca al costat i cada dia passo per la mateixa plaça i veig les dificultats que té. Compteu que és una plaça que... Sí, té uns arbres, però no dona vida, no dona vida. Hi ha unes jardineres molt, molt llargues, que allà no hi ha flor ni una, ni planta cap ni una, i serveixen més de paperera que de res. Si passegeu per allà cada matí veureu que sí, que encara que vinguin a netejar, allò hi ha, bueno, de llaunes, com inclús bosses de basura, i l'altre dia hi havia hasta aluminis allà tirats, vull dir, són papereres. Els nens juguen, perquè ara ve de molt temps, els nens volen sortir, volen jugar a pilota, i no hi ha cap espai una mica més tancat perquè puguin jugar tranquil·lament. Què passa? Aquesta plaça dona dos carrers, dona el carrer Sant Joan i el carrer Miguel de Cervantes. Conteu que cada dia quan surten els nens a jugar a pilota,

0: Si passeu per la plaça també veureu que hi ha on estan els ascensors que baixen al pàrquing, tot està consumit per baix perquè és ferro, alumini, no, alumini no és, deu ser un ferro que amb la pluja, amb el pipi dels gossos i tot, s'està podrint. Per no parlar ja dels ascensors que hi ha amb aquest pàrquing que funcionen un dia en tot el mes. Vull dir, hi ha moltes deficiències. Hi ha bancs on la gent seu, però és que no hi ha ni ombra. Vull dir, no és una plaça atractiva. Llavors, per això nosaltres, com que no som capaços per nosaltres mateixos a fer aquests projectes, per molt que vulguem fer dibuixets, doncs vam obrir aquesta oferta i vam rebre nou. Jo dues d'elles les he passat inclús al meu partit per veure si hi havia algú que ens pogués ajudar. Les vam passar la setmana passada, vull dir, no tenim encara contestació, per veure si podem una d'elles convertir-la una mica, no en un projecte que serà molt difícil i que no crec que sigui això realment el que ens demani l'Ajuntament, però sí un dibuixet per veure si hi ha alguna manera de fer alguna actuació. Perquè sí que és veritat que una de les que vaig demanar d'actuació és això, aquest tancament d'una part petitona perquè poguessin jugar a pilota. I no dic tapar-ho amb ciment ni res, ni molt menys, però millor sí que es pot fer alguna cosa amb malles o d'alguna manera que estigui a l'aire lliure però que eviti que la pilota surti. Se'ns va dir que no, que aquesta possibilitat no hi havia. Però jo la segueixo mantenint i amb aquests dibuixets que volem portar a terme estaran incloses. Per tant, després ho traslladarem a l'Ajuntament i que decideixi. Suposo que ho farem de cara ja als pressupostos, perquè jo ja m'he cansat de demanar. Últimament, en els pressupostos, cada vegada en demanem menys, perquè tot el que vam demanar, el primer que vam portar una llista, solament s'han complert dos o tres. I el més petit, com les fonts duals que vam demanar, les llums LED d'aquestes pantalles electròniques que surten amb les agendes, però les grans obres, que tampoc són tan grans, no s'han complert com els patis interiors de planellador. Jo això porto demanant 8 anys, no, més, perquè jo vaig estar 4 fora, almenys porto 12. I el dia d'avui es veu que l'Ajuntament no té aquesta petita inversió per poder afavorir aquests parcs. Llavors, quan veus tot això, doncs veus que voluntat cap ni una.
1: Doncs en tot cas, Susana, si la voluntat és aquesta de portar-ho als pressupostos municipals de cara a l'any vinent, doncs segur que en tornarem a parlar d'aquesta plaça Joan Miró i d'aquestes millores doncs, que voleu portar. Aprofitant que parlem de places, parlem també de la plaça d'Anna Bosch, que de fet queda el tram final i és que s'han iniciat les obres d'instal·lació d'una nova àrea de jocs infantil i també una àrea d'aigua i en principi, doncs, abans de l'estiu ja podríem gaudir d'aquesta plaça que crec que la ciutadania doncs, té ganes de poder gaudir d'aquest espai just a l'entrada de Mollet.
0: Déu t'escolti, perquè són moltes les demandes que tenim de la ciutadania, no? Que, bueno, aquesta obra que estava prevista, quan començarem a gaudir-la? I, a més, és una obligació que tenim perquè i un deure, perquè me'n recordo que en el plec dels infants, d'allà fa 2 anys, que van treballar amb aquesta idea d'aquest parc, doncs tenen que veure, no?, que l'Ajuntament compleix aquells encàrrecs que ens fan els nostres petits. Sempre hem dit que hem de saber escoltar no solament la gent gran, sinó també els nostres menuts. Per tant, hem de complir amb aquesta promesa que vam fer i a veure si és veritat que d'una vegada per totes podem gaudir d'aquesta plaça. Jo veia l'altre dia declaracions amb els mitjans de l'alcaldessa que deia que abans de l'estiu la tindrem. Jo tinc aquesta confiança, però no us enganyaré quan amb molta desconfiança també la tinc, perquè quantes vegades se'ns han dit que ja estaria i això es demora moltíssim. És una plaça necessària. Jo sóc partidària de que totes aquestes places que puguem tenir en tota la ciutat donen vida a la ciutat, donen vida no solament als nens que van a jugar-hi, sinó a la gent gran que passeja, que se senta allà en un banc, que fa conversa, que crea ambient, sinó perquè també l'obert dona molta vida i a la ciutat i és necessari que tots els barris doncs tinguin la seva aportació d'aquesta zona verda. Però bueno, són zones importants perquè molta gent diu, bueno, és que és zona d'esbarjo, és zona de tot. Jo m'he trobat gent aquí al Parc dels Colors, que mira que és un parc molt criticat perquè és molt gran, però jo crec que està molt mal aprofitat. A mi

0: no em sentireu parlar gaire bé del Parc dels Colors, però sí que és veritat que alguna persona que quan vaig a, que passo per allà, perquè és molt cèntric aquí en el barri de Planellador, et trobes que l'altre dia justament em vaig trobar un senyor que em vaig apropar perquè a més el coneixia i estava llegint, en un banc estava llegint, perquè com que no tenia balcó a casa seva, diu, jo vinc aquí i me sento aquí i llegeixo el que millor la gent a casa o quan te'n vas a dormir o alguna cosa fas, no? I per això ja val la pena. Per això ja val la pena tenir, i vull dir que no solament és esbarjo, sinó és relacionar-se amb la gent, és tenir aquest moment de tranquil·litat, de tenir un banc per sentar-se i que et doni una mica l'aire al mateix temps que llegeixes. Jo crec que les places són molt importants i, ja et dic, enriqueixen molt doncs, tot el nostre patrimoni. I aquesta tocava, a més és que no és un any, ja portem molt temps reivindicant i esperem doncs, que puguem gaudir d'aquests llocs d'aigua, no?, de refugi climàtic que podrem gaudir també amb ell de la, i de la zona de jocs que tots els menuts ens estan demanant.
1: Doncs aquesta inauguració, com dèiem, prevista per abans de l'estiu, esperem doncs, que així sigui, que puguem gaudir d'aquest espai aquí a Mollet, i parlem també d'altres inauguracions. La setmana passada s'inaugurava el que és la llar residencial al Bosc, amb 24 places doncs, destinades a persones amb discapacitat perquè puguin dur a terme un projecte de vida digne i sobretot autònom. Vosaltres vau assistir des del Partit Popular a la inauguració d'aquesta residència. Què us va semblar, Susana?
0: Doncs pues mira, ja que parles d'aquest tema és molt important, perquè sí, vam participar-hi jo mateixa i vaig assistir, perquè crec que és molt important i ja feia moltíssims anys que anàvem darrere i semblava que mai poguessin obrir. I clar, ja havíem parlat, me'n recordo que amb la regidora Ana Maria Díaz comportava això, vamos, supercontrolat, i tothom estava esperant, no?, que arribessin aquesta llum verda per poder començar a tenir aquestes vivendes tan necessàries per tota aquella gent que ho necessita, per tenir una independència i sobretot per sentir-se pues, més, no vull dir lliures, perquè no és la paraula adient, però sí amb aquesta plena llibertat que tots ens demanaven. Són 24 persones que podran estar treballant i al mateix temps doncs, vivint en aquests pisos que és una gran inversió que han fet les seves famílies. Jo crec que això s'ha de recalcar perquè és un esforç grandíssim que han fet tots els familiars i és veritat que necessiten també doncs, aquest recolzament per part de l'Ajuntament i de les altres administracions com la Generalitat, per suposat, eh? Jo aquí no vull treure, i de la Fundació Sanitària, no em vull oblidar. Perquè, a més, quan van fer tots els discursos que es parlava solament del tema públic, o no, és una col·laboració público-privada i no ho podem oblidar mai. Perquè és veritat que hem de defensar sempre com fem, fa un moment ho parlàvem del sector públic, però també hem de reconèixer que això no s'hagués portat a terme si la Fundació Societària de Mollet no hi hagués participat. I això significa pues, una col·laboració de lo públic i privat. I això és el que nosaltres sempre defensem. Perquè aquestes col·laboracions són superimportantíssimes, perquè sense elles no es podria portar a terme. Sense despreciar el que us dic, tot l'aportació tant del terreny com de l'aportació econòmica que han tingut que desenvolupar o aportar totes les famílies que hi participen.
1: Doncs queda comentat també aquesta inauguració de la residència, que en tot cas doncs, en els propers dies s'aniran també incorporant noves persones per viure en aquesta llar residencial. Amb això, Susana, posem punt i final a aquest espai de la Fons que hem mantingut avui i agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de Mollet, doncs, com indica el programa a Fons. Així que doncs, ens trobem a la propera i que vagi molt bé, Susana. Adéu-siau i gràcies de nou. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, com sempre, a vosaltres, que m'escolteu sempre.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany, fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
3: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
2: Moltes
3: lectures,
2: coses.
3: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
2: no
3: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
2: Home,
3: passada.
2: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
3: No caduca. L'episodi. Per
2: no
3: tant,
2: caduca.
3: El podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
2: No.
3: Tenim feina en el
2: tenim
3: present.
2: Tenim feina en el present, exacte.
3: Molt
2: I
3: bé.
2: En el futur.
3: I en el futur.
2: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
3: Molt bé.
2: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
3: D'acord.
2: Llavors, no et dic més.
3: Val.
2: El títol ho diu tot, però no et dic més
3: no,
2: jo.
3: No, dius més de moment.
2: De moment i comencem, va.
3: Molt bé, doncs va, vinga.
2: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: En els últims anys, en el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
3: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
2: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
3: D'acord.
2: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal com la tenim plantejada, caduca.
3: Sí,
2: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
3: El més important.
2: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
3: exacte,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
3: 203, sí, sí.
2: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
4: tal? Moltes gràcies.
3: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem de poc fins aquí. No. Que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
2: Exactament, sí, exactament.
4: Sí. I a més jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
3: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
2: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
4: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení, i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
3: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
4: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs, com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
3: Molt bé.
2: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
4: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat, que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
2: A veure.
4: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
3: Clar.
4: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
3: Clar, yeah. Clar. Uh-huh. Home, amb això que ens deies, segurament, no?, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs, en el vostre dia a dia, heu aconseguit fer-vos un espai, legal sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
4: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7 i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
3: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?,
5: de tot
3: això, eh?
5: Sí, sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
4: Contra la que juguem.
3: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió...
5: Ens costa
3: moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
5: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
3: Totalment.
5: Perquè, clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
3: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
4: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
3: Clar.
5: Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
4: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no?, quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs, per mi, m'obre portes. Doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
2: Ja. Yeah.
3: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva, i parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
4: A veure, doncs, jo ho visc com que és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
4: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
3: Total.
4: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
3: Clar.
4: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
3: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no? El futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que res tenen a veure amb la tècnica esportiva, no? Mm-hmm. I això no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
4: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
3: Clar.
4: Però no ho fan.
3: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
4: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
5: Mm-hmm. Clar, clar, totalment.
3: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs, que no es senti apartada.
4: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: però,
3: sí, sí.
4: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. Mm. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
3: Clar, clar. Mm-hmm. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
4: Em sap greu.
3: Vull dir,
4: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, poder en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
3: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
5: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
3: Totalment, sí, sí.
5: Tu, Ansel, has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
4: Sí,
5: després et volia dir... Més exemples com Fènix Futbol Club?
4: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
5: Vale.
4: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és, clar, no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de yeah, no, és d'anar a jugar amb un altre,
3: clar,
4: equip,
3: clar,
4: que
3: clar,
4: no ets trans.
3: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar, doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més més no, el futur més immediat, com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
4: Doncs jo crec que va pitjor. Uh-huh. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
3: que viu a la vida.
4: Món,
3: sí,
4: obrera,
3: sí, sí, sí.
4: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut en Franco. Clar. El meu avi sí, i el Clar. Meu avi m'ha explicat el que es vivia en Franco. Mm-hmm. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic que ha fet,
3: total.
4: No?
3: Mm-hmm.
4: I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
3: Mm-hmm.
5: Yeah.
3: Doncs això és important, eh? Perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta sí. i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí, sí.
5: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
4: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
5: Mm. Yeah.
4: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
3: Mm-hmm. Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
5: Un espai segur,
3: no?
5: Exacte, per sí, fer sí. comunitat,
3: sí,
5: no?
3: Sí, sí, sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no?, i que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no?, que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no?, i que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no?, i que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
4: Bueno, és
5: o vinga,
4: més...
5: seguiu endavant, teniu això...
3: Potser no tant, no?
5: No, tant, no?
4: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
3: Vosaltres,
4: és a dir,
3: no?
4: Potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial yeah. o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada d'això,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: però
3: sí.
4: que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb
3: clar,
4: el col·lectiu,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar. Mm-hmm.
4: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat.
3: Wow. Mm-hmm.
4: Llavors, estar replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
3: Clar,
4: i
3: clar,
4: ja està, i
5: ja
4: volen
5: està.
4: Competir.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Doncs, quan anirem seguint, moltes gràcies per
5: moltes
3: acompanyar-nos
5: gràcies,
3: i per venir avui.
4: A vosaltres.
5: Sí.
3: Nosaltres, Lluís, marxem amb
5: música.
3: Amb música,
5: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
5: Que vagi bé, adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ei, ei, ei, necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
1: Doncs, para atenció, som la cooperativa infantil Mijins Claver, formada per l'alumnat de 5è de l'escola, no Claver Cooperativa.
2: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
3: El millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
4: Exactament, col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
0: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
5: T'hi esperem!

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Locos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única pràcticament que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marí des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per la ràdio.
3: Oh, it radio.
4: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona a Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Segarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pérdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo, se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe desinteressadament a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aproparan propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
3: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano, Montse? Tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ai, participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Dinas va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar a la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu

seu cor. És el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient, molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis, What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes d'Adelsais Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen.

Come on, Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre
1: a
0: Ràdio Espanya.
1: Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona,
0: eh?
1: I tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt
1: temps. I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: Llavors? El galant del moment, ja ho crec, que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem i, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic.
0: Recorda'm,
1: és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
1: Sí, també. Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: faria
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La Fuerza del Cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt. Molt. I he estat
0: T'has
1: molt
0: pogut
1: feliç
0: dedicar i tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
0: bueno,
1: que està bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: i que per molts
1: pel
0: anys et
1: teu
0: puguem
1: programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, ha estat considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gogh ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gogh. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir: i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf. I hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor. I també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa d'aquella, aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne,
2: sí,
1: a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant.
2: Sí.
1: Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo.
1: Adéu,
0: bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: sauras-tu qu'on se
1: pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men's a Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Adibau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Coopera Kids, no és cap acudit. Fins dos quarts d'una estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent. Però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McReady. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season, avui al Rock and Classics, estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog, que és el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus. Comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of the Seed.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Life Less Dead.

Bou, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquell llarg durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Below the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta Deluxe Edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Notícia d'última hora!
1: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
2: artesans,
1: útils
0: i ecològics.
3: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
0: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i uns arribem més lluny.
3: Us estem esperant!
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Martí, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 15 de maig, programa número 33 de la tercera temporada de Bar Tiki, i aquest vespre en tenim preparada una de bona. Mireu, molta gent diu que la pandèmia de 2020 va fer sorgir una munió de podcasts. No sé si és veritat o no, però definitivament sí va ser clau pel naixement del que va ser el millor podcast de futbol i humor, Ojete Simpson. L'aventura, com totes, va començar i també va acabar. Però si els Led Zeppelin van decidir fer un concert de reunió el 10 de desembre de 2007, nosaltres, els Ojete Simpson, que som com els Led Zeppelin dels podcasts, també ho podem fer. Així que aquí estem, els quatre membres del podcast, disposats a fer un programa de reunió aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet, i ho farem parlant de Guilty Pleasures. Avisats esteu. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Bé, aquí tenim els altres tres membres d'Ojete Simpson a l'estudi de Ràdio Mollet. Alguns ja havien passat per Cantiqui, d'altres no. Molt bona tarda, Armin Tanzarian.
5: Molt bona tarda, un altre cop.
2: Un dels que repeteix, un dels que repeteix.
5: Sí, sí, sí.
2: I un altre que també repeteix, però feia molt temps que no venia. Molt bona tarda, Roger.
6: Hola, bona tarda.
2: Feia dos anys, un any?
6: És possible, un parell d'anys.
2: Feia massa temps. I tenim el debutant. Molt bona tarda, Javi Bas.
7: Molt bones. Debutant, sí.
2: Molt bé. Bé, aquest vespre celebrem els Guilty Pleasures. Aquelles cançons que t'agraden, però que et fan vergonyeta. Que si sona el teu mòbil, t'assegures que dus els auriculars ben posats i que no se sent a fora. Hits dubtosos, decisions musicals que no passarien cap control de qualitat, excepte el nostre. Aquí vindrem a fer veure que és ironia, però tots sabem que ens encanten de veritat. I tranquils, que ningú no jutjarà, perquè tots estem exactament al mateix nivell de vergonya. La dinàmica és clara, amics. Jo aniré demanant al Sergio que posi un tema, sonarà uns segons, un minut, i a partir d'aquí parlem i que sigui el que Déu vulgui. Així que, bé, va, Sergio, estira'm el primer tema i aviam què surt per aquí.

0: Bueno, va, qui és el culpable? Qui creiem que és el culpable?
1: Ho hem endevinat a la primera.
2: Jo diré que el Roger.
0: Per les ballaruques, jo crec que hi ha un culpable que ha de sortir a donar la cara.
2: Jo, el Javi Bas o ex Bas o com ho sigui.
0: Javi Bas ha posat... Explica'ns què és aquesta cançó.
2: Pues Miguel Bosé, Amante Bandido. Qui no l'ha escoltat en algun moment de la seva vida, no sé en què situació, però és un temazo com la copa d'un pi. No?
0: Jo ets a dir una cosa.
2: Sí o no?
0: Quan ha començat a sonar, he vist que ara sé... Hola, Javi, tio, no me jodas, hola, tio. Però, al cap de 15 segons, aquí estava tota la taula ballant.
1: Sí, hi ha hagut gent que ha dit temazo.
3: Sí.
1: No diré qui.
3: Només hi ha una persona que encara no està d'acord, però bueno...
1: Sí.
3: Bueno, no, està d'acord o... Si és un guilty pleasure, sí que està d'acord. Llavors
2: perdona,
3: no sé com definir-ho.
2: És un guilty pleasure, entrávamos.
3: Jo a mi m'ha agradat quan el Javi ha començat a pujar a la taula i a ballar. Llavors m'ha començat a entrar una mica.
2: I m'han dit, no treguis la samarreta. Sí,
0: l'hem fet.
3: Els pantalons, vale, però la samarreta no.
1: Tot això, Miguel Bosé tenia temes millors, eh?
0: Per favor, estem tots encantats a saber quin és...
2: Hola, Roger.
1: Sevilla és molt millor.
3: Sí.
1: Sevilla és millor.
0: El corazón que triana va...
1: No cau
2: a
1: l'hora.
2: A mi m'agrada més aquest, però ja per el tema del videoclip i tot allò, el que li envolta el tema del...
1: No recordo el videoclip.
2: Hòstia, doncs no ho recordeu? Doncs tu, com a fan d'Indiana Jones, està com una biblioteca...
3: És de la banda sonora?
0: Claro.
2: Por supuesto.
0: Li va ensenyar en Obregón quan va anar a casa de Spielberg.
2: Ja ho veureu, però està com una biblioteca, no sé si... A veure si ho venen un flash o alguna cosa així.
1: Quan arribi a casa serà el primer.
2: Sí, no, por supuesto, va subent. Doncs està com una biblioteca i és molt de l'època del principi de 80 serà, no?
0: Quin any deu ser això? Algú se'n recorda? 84...
2: No ho sé pas. Sé que és del 84 o 85.
0: Bueno, tothom teniu un mòbil, podem buscar-ho
2: no,
0: així.
2: No fa falta. Escolta, perdemos tiempo así. Però que el tema està que es jugava amb l'ambigüitat aquesta del David Bowie i del...
0: És veritat, és que clar, era una època que
3: 84.
0: 84. Era una època que el Miguel Bosé volia passar per ser una mica del David Bowie espanyol.
2: Clar, sí, per això. O sigui, i aquesta cançó és el que reflexa. Jo crec que aquesta cançó arrisca i té molt bona producció de l'època. És molt de su època.
1: Se m'ha acabat d'ocórrer un altre guilty pleasure que no he recordat de portar-lo. Però parlant de David Bowie espanyol, sense parlar de Tino Casal,
2: no se puede.
1: No.
2: Però Tino Casal, per mi, juga...
3: Però això no és un guilty pleasure.
2: Juega en otra liga, para mí.
1: Eloís és...
3: Sí, Champo de Huevo, y bueno.
1: Oh, qué bueno. Sí, sí.
0: Jo a mi, aquesta cançó, em porta directament... Anem amb les anècdotes, que és el que la gent vol.
3: A les vacunes.
0: A mi em porta directament a principis dels anys 2000, quan jo anava a sortir a llocs infectes i al final de la nit, ja que era 5 o així, ja era l'hora xunga, començaven a posar aquest tipus de coses i jo me'n recordo fer ballaruques amb Amante Bandido.
3: Però movent les mans?
0: Naturalment.
1: Però perquè la gent marxés.
0: Pot fer-ho d'altra manera?
2: Ara salen les vergüenzas, eh? O sigui...
1: Els posaven perquè la gent marxés.
0: Error.
1: Bueno,
0: jo no marxava.
1: Ja, tu no marxaves.
0: Igual, no sé, l'alcohol feia...
2: I no estic res d'acord del tema de Sevilla, que tampoc és tan
1: què?
2: Tan bona. Temazo, o sea.
1: Home, jo... Això ja va a gustos.
2: Sí, exactament.
3: Jo m'agradaria saber si ja hem arribat al top o això estem...
2: Decadència a partir d'ara.
0: Aviam, un quan comença sempre un... Sí, tu, com comença Pulp Fiction? No comença amb una posta de sol i amb una d'allò, no, comença fort, no? Aquí comencem forts. A mi, d'aquesta època del Miguel Bosé, sempre m'ha cridat atenció aquella gent que el veia com un sex symbol cap a les dones.
3: Cap a les dones,
0: clar. Bueno. I era el follador d'Espanya.
2: Possiblement sí, també, eh? També,
3: sí, però una cosa no treu l'altra.
2: Possiblement sí, per el tema de bisexualitat.
0: No ho podíem veure, ningú no podia pensar que igual això...
2: No, perquè era una altra època, està clar.
0: Bueno,
2: quin se pensava que Ricky Martin també, no?
1: O Rob Halford.
2: Per exemple. Eren altres tempos, exactament, no?
1: Sí.
3: Bueno. Ricky Martin, jo crec que...
2: Bueno, però encara cantava, no?, cançons d'amor a les dones i tot allò. Vull dir que...
3: No, cantava cançons d'amor.
1: Cançons d'amor.
3: Bueno, tu t'imagines que no parla dones.
2: No puc parlar de Ricky Martin perquè no soy fan de su...
0: Pues parla de Ricky Martin. No ha sortit,
2: ojo,
0: però podia sortir.
1: Oh, i tant.
3: Maria anava de sobre les drogues, eh?
0: No ha sortit, però no volem que surti. Bueno. Perquè els fills del Roger ens estan escoltant. Saluda.
1: El fill, el meu fill. Hola, Gerard.
0: La teva filla ha dit que no.
1: La meva filla segurament està per altres temes.
2: O segurament ha dit, vente. Escucha esto.
0: Pues saluda el que del Gerard. Alguna cosa més a dir? D'aquest senyor, d'aquest amante bandido? Que...
2: Res, no, home, jo crec que per parlar del Miguel Bosé, al final, pues... te puede gustar más o menos, té una carrera molt àmplia i molt...
0: Molt a Miguel Bosé.
2: Respectable ja és una altra cosa, però clar...
1: A mi m'ha agradat molt els últims anys de Miguel Bosé. Fora de la música.
0: Ja, vale.
1: Bueno, està bé, és...
3: A veure,
2: bueno, és un punt de vista.
3: Sí, el tema és la carrera musical. Bueno, Isabel Pantoja també tenia...
2: Al final, és complir un cupo, no?, de mercat de l'època i de...
0: Jo, per mi... era millor actor que cantant. No te digo más.
2: Uf.
1: Va fer aquella de...
2: Una de l'Almodóvar, no? Sí.
1: El Caballero del Dragón.
0: El Caballero del Dragón, amb Klaus Kinski.
1: Sí.
2: I quina és la de l'Almodóvar? Tacones de Janos?
1: Tacones de Janos, sí.
2: Durilla.
0: Sí, aquesta era Durilla.
1: Ah, però estava molt bé. La pel·li estava bé.
0: Tia, no sé. Però bueno, val a dir que es va arriscar. I la del Caballero del Dragón...
1: Sí, xula.
0: Espanya dels anys 80, ojo, que...
1: I tant.
0: Bueno, tenim alguna cosa més a dir en aquest especial Remember OJ Simpson sobre Miguel Bosé? Passem al segon tema.
3: Bo, res.
1: Passem.
0: Tenim alguna cosa més a dir que no falti respecte a ningú?
3: No, podem passar.
0: Doncs podem passar al segon tema. Va, posem el segon tema i a veure què surt.

0: Bueno, això, Take That, Back for Good. Ara hem fet una cosa que tots hem posat cara de pòquer i es tracta de que diguem qui és el perpetrador. Qui creieu que l'ha posada a llista?
1: Tu.
2: Per eliminació. I jo per...
3: Tu, sí.
1: Per fer, jo l'anava
4: a posar i no ho he fet.
0: Pues podia haver-la posat, sí, perquè este mazo, però no he estat jo.
2: Oh,
0: que salga el culpable.
3: Hola.
2: O sigui que jo no l'hagués posat mai i vosaltres tres sí.
3: He de reconèixer una cosa i ara m'obriré en canal.
0: Molt bé.
3: Això no s'està gravant, no? Era...
0: En realitat, Sergio està posant un programa antic en revisió per no posar això.
3: Bueno, això m'heu dit, això m'heu dit. Era l'any... 90...
2: Aquellos locos
0: 95,
4: 96. Sí, 96, sí.
3: I això ho escoltava la meva germana, que per sort no crec que ho estigui escoltant. I he de dir que una vegada, li vaig robar la cinta, perquè jo em ficava molt amb ella per escoltar això. Però, una vegada li vaig robar la cinta, la vaig posar a casset, TDK, un TDK, i la vaig escoltar. Aquesta, i he de dir, la versió dels Bee Gees, de...
4: How Deep Is Your Love.
0: How Deep Is Your Love.
3: Ah, exacte. I això, i la vaig escoltar i estava bastant bé.
0: Sí. Us vaig dir una cosa.
3: I la vaig tirar enrere per tal com estava i la vaig deixar. Això és un guilty pleasure total.
0: Molt bé. Us vaig dir una cosa. Aquesta història l'està explicant una mica Pintanzarian, però podia haver-ho explicat jo. Quasi igual. La meva germana era superfan. De fet, tenia un vídeo VHS d'un concert dels Take That i tal i qual, que jo recordo una temporada que era cada puto dia arribar jo al vespre i tal amb el concert aquest posat, i lo veo i subo a que coño, Take That tenien temazos. Temazos.
2: Jo he estat en un concert d'ells.
4: Ojo,
2: per Sant Jordi.
0: Ojo, que s'ha sortit tot, perdona, va. I el Puiget té un...
3: Bueno, barreta signada.
2: Perquè el que no sàpiga i no hagi escoltat mai Ojete Simpson, el Carlos i jo som cunyaos, criminosos.
0: Cunyaos criminosos.
2: Llavors, clar, doncs per... Em sembla que fa 20 anys o així van fer una mena de reunió sense el Robbie Williams.
3: Con lo cual...
2: Van fer un concert una mica descafeinat al Sant Jordi, i ahí estava jo, com a buen marido.
3: Clar, perquè els Take That eren els nou New Kids on the Block.
4: Sí.

0: Clar, a mi em va passar amb el Bon Jovi.
1: Bueno,
2: estem parlant de Take That i ha sortit Bon Jovi?
0: Sí.
2: Com a comparació.
0: Bueno, perquè la meva germana era extra mega maxi fan.
2: Doncs. Bueno, aquest és el somni humit de Jon Bon Jovi. Ser els nou Take That. No ho va aconseguir.
1: Perdoneu, Take That estava a la meva prellista de convocats per programa d'avui. Però... i Bon Jovi...
0: també.
1: També estava...
3: però Bon Jovi no soc Guilty Pleasure, per favor.
0: Bueno, depèn de quina cançó.
2: Va posar All Ways.
0: Sí. Però no, per germana no. O què, Roger?
1: No. Meu.
0: Cuenta ajena.
3: Muto propio.
0: Trabajador per cuenta ajena.
1: Culpa meva, total, 100%. Ah. No, de Bon Jovi havia triat Runaway.
3: Però si és un tema, això.
1: És un tema.
3: Si tu escàs o...
0: Aquí fa vergonya, clar. Jo et digo certes coses, a mi no me fa vergonya, i vosaltres sí. Bueno, ves, ves.
2: Hòstia.
0: El límite de la vergüenza lo pone uno.
2: No falta que t'agradi Joaquín Sabrina.
1: No, això sí que no pot ser.
3: Això no pot ser.
0: Quan B.B. King, Sabrina.
3: Això és impossible.
0: Salerno.
3: Jo vaig, això us haig de dir, que jo vaig veure fa poquet, fa un mes o així, la sèrie, la miniserie documental de Take That.
0: Ah, sí.
3: De 3 episodis.
0: No sé dónde, sí.
3: No ho sé, perquè per mi lo hacen...
0: En el Netflix, todo.
3: No ho sé.
0: És un
3: Netflix. Todo és un Netflix que... màgicament apareix a la meva televisió i... En fi. I, oye, pues és un documental de tres episodis. Un explica quan va fer la CRUP i van sortir no sé què. El segon explica l'etapa en la que estaven parats i separats i enfutjats de la merda i estava el cantant, hòstia, com es deia?
0: El Robbie Williams?
3: No.
0: No, l'altre. El Gary Barlow.
3: El Gary Barlow.
0: Barlow.
3: Que estava a punt d'entrar a la selecció britànica de sumo.
0: Com vol?
3: Engreixant.
2: Era ironia.
3: Engreixant.
0: Perdó.
3: I després, i el tercer episodi, que és ja quan entren, quan ja fan les gires de reunió, que es veu que van arribar a fer una gira de reunió, van fer la primera, que segurament va ser la que vas veure tu.
0: La del 2006 o 2007, no sé. Por
3: I van fer una que també van fer amb el Robbie Williams. Una gira...
0: Ah, sí?
3: Jo no ho sabia.
0: Jo tampoc.
3: Però van fer una amb el Robbie Williams.
0: Mundial.
3: I
0: ja, bueno, gira.
3: Bueno, gira. No crec que sigui, que farien quatre... Farien...
0: Gira,
3: no sé, deu cites a les Illes Britàniques i 4-5 per Europa.
0: Uh-huh.
3: I després ja van tornar una altra cop a quedar-se 3. Ara són Take That, un trio. Com els Bigis. Ja poden fer Bigis.
1: Bueno, bé.
3: Però a favor de Take That i a favor de tot això.
1: Oh, i tant.
2: Vaja, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Silencio, más silencio.
3: No. Igual, per un moment que no ens estem trepitjant, també està bé.
2: És que aquest programa crec que hi haurà molts silencis incòmodes, eh?
1: No.
3: Bueno, espera que tot això anirà avançant. Com a corolari, Take That, s'ha mencionat Nick Hitch on the Block. Ai, ara estic pensant que podria haver usat un Guilty Pleasure que se m'ha escapat i no l'he posat.
0: Per la parte 2.
3: Per la parte 2.
0: Ah.
3: No, anava a posar però també per un documental d'aquests que vaig veure, dels Milli Vanilli, que tenien temazos.
1: Oh, i tant.
2: Ah, sí.
1: I a la sèrie aquella dels...
3: Era una sèrie o una pel·lícula? Una pel·lícula així com...
1: No, la sèrie aquella dels germans que van matar el pare i...
3: Ah, vale,
1: estan obsessionats amb Milli Vanilli.
3: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tu dius la pel·li esta, que és rotllo com la de Molly Crue, així...
3: Sí, jo dic que és una
0: pel·li... Xungarrancia de Netflix,
3: és una pel·li així un poco chungui.
0: Un poco sèrie B, però...
3: On és ficcionada, però també fan com trenquen la tercera... la tercera paret i parlar amb el públic, no sé què, i hòstia, tenien temassos, i els New Kids on the Block eren molt xungus en comparació amb els Take That.
2: Però, la banda xungus.
0: Però no van coincidir, no? A nivell...
3: Jo crec que van acabar la carrera uns i van començar els altres.
0: Perquè el New Kids on the Block em sona a mi del boom 3 o 4 del principi del 90.
3: Tu mesures per booms.
0: Sí,
3: 3,
0: claro,
3: 4, 5.
0: Me santo, cada uno.
2: Si parlem de Milli Vanilli, hauríem de parlar de Charles and Eddie.
3: Perdona, Charles and Eddie és
2: s'ha parlat en aquest programa, eh?
3: Por supuesto. És Wilson Pickett comparat amb Milli Vanilli. Però bueno. Va, anem a tirar més música, que passen 22 minuts de les 7 i se'ns tira el temps a sobre. Anem a posar el tercer tema, el mateix. Ens caiem, el culpable que no digui res i a veure què surt per aquí.

0: Bueno, què tenim aquí?
1: Tenim al més gran.
0: El més gran.
1: Tenim el més gran.
2: El jefe de los memes de...
1: No he sigut jo, eh?
2: De Julio.
1: No és cosa meva.
2: Ja el tenim molt clar aquí.
3: Meva tampoc.
1: Sí.
2: Era por eliminación, o sigui que don Carlos confiese.
0: És meva, això és Julio Iglesias, The Guilty Pleasure. Sí, de vegades fa una mica de vergonyeta quan m'ho poso al gimnàs. Allà rodejat de senyors catxes aixecant peces molt grosses. I penso, i sempre penso... no sé, oye, no? Tinc l'auricular i comprovo que no sé si sigui sentint, que sigui ja amb l'emoció.
1: Que no es connecti al Bluetooth del mòbil i
0: s'escolta. Claro, és que s'ha passat.
2: Que veiem el tabell gran, no? A veure si...
0: però bueno, ja ara ho dic, jo confesso. Jo fa molts anys que jo sóc molt fan de Julio Iglesias i de fet estava pensant quina cançó posa. Sí, el meu dubte era quina posava.
2: Ah, jo t'anava a dir que és només... Jo pensava que era una cançó, però artista a tope.
0: No.
3: És que la seva transformació en Alfonso Arús està allà al 97%.
0: Sí, estic ja...
2: I Risto Stoikov, que era més fan, també, eh?
0: Risto Stoikov era fan de Julio Iglesias.
2: Mogollón.
0: Sí.
2: Hòstia.
3: He de dir que...
2: Però abans de vindre, eh?
1: Sí, molta gent de l'est, d'Europa, era molt fan de Julio Iglesias.
3: Molt bé.
2: Datazo.
3: Al meu fill li agrada molt la pel·lícula de Mortadelo i Filemón, la última. I
0: la de dibuixos.
3: La de dibuixos i surt aquesta cançó.
0: Efectivament. De fet, us dic una cosa, aquesta cançó no és original pel Julio Iglesias, és una composició de Johnny Hallyday en francès.
2: Hòstia.
0: És obligat avui. Julio Iglesias, evidentment, es pixa la cara i el cadàver de Johnny Hallyday, però no és seva. Però bueno, jo passava...
3: literalment, eh?
0: Literalment, no? ho fa, o sigui, el treu del nínxol, s'hi pixa a sobre i el torna a ficar.
3: Mentre també. les...
0: Vale,
3: les...
0: Ja. La qüestió és, no sabia quina cançó posar, m'agrada molt aquesta, però podria haver posat moltes.
1: Oh, i tant.
0: Jo soc molt fan.
1: La vida sigue igual.
2: Però això de on ve, o sigui, de familiar, de por tu cuenta...
0: Aviam, jo sí que recordo la meva mare allò fent la cuina i no sé què amb el Julio Iglesias, allò tot d'hòstia, però sí que recordo la meva mare posant el Julio Iglesias més de música llatinoamericana, més caballos de la sabana porque estoy viejo y cansado. Sí. I bueno, potser m'agrada més una miqueta ja una miqueta abans l'etapa americana i prèvia americana. Gràcies, escolta, un dels grans.
1: I sí.
2: Fins i tot ara, con todo lo que ha salido, ¿no?
0: Bueno, oye, mira...
3: ¿Podem parlar d'això?
2: No sé, no. Es siempre cabido.
0: Es
2: no caía nens.
0: Com diria que hay una mala tarde, la tiene cualquiera.
1: Oi tant.
0: Bueno, ja està, una o diverses.
1: I s'ha de separar l'obra de l'artista.
0: A veure, si ara hem de començar a tenir artistes que siguin bones persones i que regalin flors a les seves mares i tinguin cada lleig i llegeixin contes als nens, tens Ozzy Osbourne i ningú més.
2: Jo crec que ha de ser el millor tio que es menja una truita de patates i un vinazo en su jet privado de la història, segurament.
0: Ah, clar, és que ara tots són riures, però escolta... Bueno, i tots els que hem llegit al Popular 1 recordem l'anècdota que explicaven els Red Hot Chili Peppers sobre Julio Iglesias.
1: Ai, no la recordo.
2: Jo sí que em sona perquè l'has contat, l'has explicat.
0: Que resulta que
2: escandalitzats, no?
0: Que el conductor de l'autocús de gira del Julio Iglesias, després, pues, una gira més tard o el que sigui, va portar els Red Hot Chili Peppers i els hi va explicar que un cop enmig d'un trajecte van haver de parar perquè el nostre home va tenir un, bueno, pues, una necessitat i va embussar el vàter d'aquell autocar amb la qual cosa tenien un greu problema d'evacuació
1: i de higiene.
0: Però
3: la cançó de Soc My Kiss ve d'unes coses que li agraden a Julio Iglesias que li facin.
0: Bueno.
3: Però bueno, ja en parlarem. I O.G.T. Simpson ve d'això també.
0: Sí, també. Que sean visionaris. Bueno, va, aquí, vamos a ver. Julio Iglesias és un sí a tots, no? Tots diem que sí, no?
2: Bueno, clar, lo que és el Julio Iglesias, tot el que em va, ja independentment...
3: El pare, a mi m'agrada més el pare.
2: Bueno, he vist una cosa, perdoneu, a raïs de, que el, un del seu fill, el Julio, és, el Junior...
1: Hi havia
0: Julio José.
1: Enrique Iglesias, hi havia Julio José.
2: El Julio José ve aquí a Barcelona, al Coliseum, a cantar les canciones de su padre. O sigui, oh, a l'octubre, dic, perquè si és molt fan, el Carlos, que... Que se saque entrada, ¿eh? O sea,
0: mal Julio.
2: Tiene que ser durillo y gracioso la
0: Julio
2: vez,
0: ¿eh? Junior, un vividor.
2: Lo vaig veure l'altre dia en un pilote d'esto de la publicitat del pòster. Ahí lo dejo, ¿eh?
1: Dels fitxes, el que se sembla
3: més. Tu cara me suena, i això.
2: Bueno, no sé, vaig veure el pòster i sortia el...
1: Que bé.
2: El nano. Diga.
1: No és per pensar-s'ho. Ja m'ho he pensat.
2: Ja m'ho he pensat, no?
1: Jo no.
0: Bueno, jo haig de dir. Haig de dir. Perquè abans, quan sonava, el Javi ha dit, explica això.
2: Ah, sí? Bueno, explica-ho. Vas estar en un concert o no?
0: No,
2: sí.
0: no és que vaig estar en un concert. No, no. És que vaig treballar en un concert.
3: Oh.
0: Un concert que va fer Julio Iglesias al Palau Sant Jordi. Jo tenia, jo què sé...
2: Ah, sí? No era, jo pensava que era la Serena, el Sol Amonenta.
0: No, era Sant Jordi, i jo diria que jo tenia, no sé, els 20 anys, potser 19 o 20 anys, i allò que, clar, treballaves a qualsevol merdeta que poguessis mentre anaves estudiant, i em va arribar la possibilitat de buscar gent per fer de seguretat. Clar, ja passava. Seguretat al concert de Julio Iglesias, perdona.
2: En aquell moment que tu anaves al gimnàstic cada dia...
3: Bueno.
0: El cintrón a la senyora o algo així.
3: Septuagenàries.
0: Clar, fixeu-vos que com anava jo de perdut i de pipiolo, que el tio va dir, bueno, no, era un senyor argentí, o sigui, te venís con unos pantalones de pinza, una camisa... I jo passava... Què collons són les pantalones de pinta? No ho sabia.
2: Clar, clar.
0: I vaig anar allà i era com... Bueno, com nits assegurat estava jo, diguem-ne que sí. Imagineu l'escenari i a banda esquerra i dreta hi ha com unes valles perquè la gent no pugui accedir a la part de darrere de l'escenari. Però jo estava allà, darrere de la valla aquesta. Hòstia, vaig flipar amb la quantitat de gent d'edat i de pudientes, de dinerets, que després del concert, que era la part picada, no, déjame pasar, que no, que sí, que tengo que darle a Julio, no sé qué. Y yo, sí, señora, sí, ahora la dejo. Ahora viene Julio y se lo viene a buscar. Però molta gent mirant de fer això, i ja et dic, senyores bien, senyores fetent.
1: Jo us confesso que he anat a, no un, dos concerts de Rafael.
0: Hombre.
2: Ah, sí.
0: Hombre.
2: Sí.
1: I és increïble la quantitat de... senyores grans que s'atansen a l'escenari i li llencen coses.
0: Llencen coses.
2: Compreses entre 50 i 80. 50
0: i 150 anys. Sí. Entre 50 i 150 anys.
1: 50 i infinit. Sí.
0: Bé, doncs Julio Iglesias. Jo la veritat és que us haig de dir que dins dels Guilty Pleasures tinc Julio Iglesias, però també diria molts melòdics espanyols. Vull dir, Julio Iglesias, el Francisco Tete Masos.
1: Dios.
0: Hi havia un que no he posat, però podia haver posat, Pablo Braira. I hi ha coses molt, molt top. Però bueno, deixem-ho en Julio Iglesias. Quan ja hem travessat l'equador del programa d'avui, ho creieu o no? Nosaltres estem acostumats a fer programes de dues hores, de dues hores i mitja, de tres. Clar, ara se'ns fa curt.
1: Necessitaríem un altre.
0: Bueno...
3: Després ens quedem, no? A les 8 hi ha alguna cosa a fer o no?
1: Sí, aquí fora.
0: Sí, aviam, nosaltres potser no, igual el Sergio té alguna cosa a fer. Però bueno, igual sí, igual
3: bueno.
0: No diguem que sí.
3: Bueno.
0: Va, anem al següent, i clar, evidentment ara ja no diré, ai, de quin serà, perquè ja sabem que és el Roger.
1: Ai, quins nervis,
0: està nerviós ara el Roger.
1: Molt.
0: Ja et veig ara, perquè sap que s'avergonyirà molt.
2: Anem a assenyalar-lo amb el dit.
1: Segurament,
2: no?
1: Segurament.
0: Va, anem a sentir que ens ha posat el Roger. We'll be right back.

0: No tinc ni idea de què és això, no sé res, per tant, Roger, per favor, il·lustra'ns.
1: Em sorprèn molt que no tingueu ni idea ni hagueu sentit mai aquest tema ral d'una banda alemanya que es deia Genghis Khan.
2: Sí.
1: De finals dels anys 70, que encara corren amb diferents iteracions i tal, amb diferents membres. I, bueno, bàsicament anaven vestits de russos mongols, així en plan mamarrotxo, com ens agrada.
0: Perdó.
1: I tenien aquest gran tema.
0: Aviam, a mi, vull dir, la tonada aquesta sí que em sona i pensava que era una versió, o sigui, és l'original.
2: Però aquest és de l'any... Això és d'Eurovisió.
0: Sí. T'apuntava el Sergio també, que això sona molt a Eurovisió. És
3: veritat que sí, oi que sí?
2: De l'any 79.
3: Això t'anava a dir, oigo...
2: Del millor.
1: De fet, aquesta gent, jo crec que no va participar en aquest tema, va participar en un altre que es deia Genghis Khan, com el nom del grup, i va participar en aquell tema. I no me'n recordo com va quedar, eh?
3: Sense tindre res a veure, però tenen un aire ABBA.
1: O Bonnie M.
3: Exactament, de l'època del
1: final. El rotllo aquest d'anar vestit de mamarratxos i fer coreografies i tal. És això. Està bé. A mi m'agrada molt. I fa vergonya. Per tant, guilty pleasure.
3: No, a mi no em fa vergonya molt, eh?
1: Bueno, a mi una mica, sí.
0: Bueno, una miqueta, sí. Tu ara t'ho imagina't, ara, Javi, t'ho imagina't, te'n vas por ahí, pels puestos, amb el teu cotxe, flamant cotxe nou.
3: Ui, sí.
0: I te'n vas allà...
2: Amb les finestres obertes.
0: I baixes les finestres, des allà al passeig marítim de... Pues no sé, no sé.
3: Tenies que haver dit que l'any passat vam estar a Alemanya, el Roger i jo, teníem que haver-hi fet...
1: I potser la gent d'allà ja no se'n recorda.
3: No, segurament no.
1: Aquest tema va ser un jingle d'un anunci fa 7 o 8 anys, no me'n recordo, si era Media Market o...
0: Igual em sona d'això.
3: El mateix tema, oi?
1: Sí, igual.
3: Perquè em sona molt.
1: Canviar-li la lletra. Però era això, era aquest tema. En fi, és un guilty pleasure meu.
0: Un guilty pleasure, allò...
2: Potent.
3: Va profunditzar en la discografia d'aquesta banda? No,
1: conec aquest, conec Genghis Khan, l'altre tema gran d'ells, i ja està.
2: L'altre tema gran.
1: Doncs sí, grandíssim. Sembla que no us agrada.
3: Bueno, no, res, bueno.
1: Cap problema, eh?
2: Jo és que bueno. A mi només m'agraden els meus, o sigui que...
1: Bueno.
0: A mi només m'agraden els meus i els de l'Armi d'Alzària. I també del Javi.
3: I els quatre agraden els meus, o sigui que...
0: Bueno, pues si alguna cosa més a dir d'aquests senyors alemanys mongols...
1: Mamarratxos.
0: Re.
3: Mongol mamarratxo.
0: Mongol mamarratxo.
3: Sona a banda punk. Sí.
0: Mamarratxos mongols. Sona a nom de banda punk del Berguedà. Doncs ja ens hem de tirar una cançó, una altra cançó, i a veure què ens sembla.

0: Us haig de dir que ara, mentre sonava aquesta cançó, que això és Hombres que visiten nuestro bar, hi ha hagut una personeta molt enfadada. Roger.
1: Hola. Estic indignat. Molt de fàstic. L'he portat perquè... No he sigut jo. Sempre he odiat Hombres G.
0: Jo estic molt indignat perquè aquí tothom a la taula m'ha acusat a mi. No, tampoc és meva. No és meva.
2: Meva segur que no, doncs pues és del Javi.
3: És meva,
2: Javi
3: és meva.
0: Hombres G, visite nuestro bar.
3: Sembla un temazo d'esca.
0: Sí, és
3: que a mi m'agrada molt l'esca. Clar, si partim de la base, si no s'agrada l'esca...
1: Sí, no, sí que m'agrada. L'esca m'agrada, no m'agrada Hombres G.
3: Bueno, per què, Roger?
1: Anem a perquè començar. Em fa ràbia, em fa... Sí. Són uns pijos, són...
3: Bueno, però jo els veo como campechanos.
0: Els Beastie Boys també eren els pijos, claro. I no passa nada.
1: Bueno, però, ojo, un respecte.
0: No sé.
1: Sí, Beastie Boys tenien un discurs, tenien... Encara que fossin uns pijos, tenien un discurs, bueno, una ideologia...
3: Aquests eren, pues, fiesta i tal. Jo cada vegada que els veig, ara, a mesura de los años, a mi m'han donat igual sempre, realment. A mi Suprema Món i això, saps? Me dava un poco igual. Les pel·lis me'n semblen molt gracioses. Això sí.
0: Les pel·lis dels Hombres G...
2: Suprema Món jo la vaig anar a veure...
0: Perdona. Suprema Món és, per mi, un pel·liculón, però les vas veure...
1: No vull saber res més.
2: Al cine.
0: Al cine?
2: Sí.
0: Estreno?
2: Sí, no, bueno, crec que era aquesta, no sé quin any és, però si és del 80 i algo, sí.
0: Home,
2: si
0: jo recordo que era petit. Poc,
3: Sí, de barri o què?
0: Jo crec que era una miqueta, va portar a cosa molt emparada al
2: programa. No, el meu germà.
0: Ah, bueno, igual seria va portar del nen.
2: Sí, exacte, jo crec que era algo així, en tot aquest tio, del 87 pot ser perfectament.
0: Sofrem sí. Mamones del 87?
2: Sí.
0: Collons, jo la feia més antiga, la pel·lícula.
2: És del 87.
0: A veure, jo ja dic que...
2: El pare m'agradava més,
0: Home,
2: que feia aquella pel·lícula de...
1: Todo el mundo bueno.
2: I de Dies el gustazo, dieselo.
1: Oh, és veritat.
3: Hòstia, sí.
1: No, era el tiet.
3: Sí, que surt a la pel·li, per ser.
0: És igual, para el tiet.
1: Però, ja puestos.
2: No, sortien els dos.
3: La cara...
0: No, l'altra era el... Ignacio Salas, Guillermo Salas, sí. No sé què.
1: Ignacio Salas i...
0: I el no sé què, Summers.
1: Ah, això mateix. Però no era el pare.
0: En fi,
2: Vaja.
0: Bueno, recomanem Suprema Món la pel·lícula, però què hem de dir de la carrera dels Hombres G?
3: Pues van, la primera època crec que va ser 7 anys que el que van durar, i era 7 discos, 7 anys, o sigui, el ritmo frenètic dels 80 de disco gira, eh? O sigui,
0: home, jo crec que hi tenien residència al parc d'atraccions de Montjuïc.
3: Exactament. Com Manolo Escobar.
1: Descansi.
0: El parc d'atraccions o Manolo Escobar?
1: Tots dos.
3: Però era que aquella època també, suposo que ara, no sé si ho fan igual, però... possiblement feien 150 bolos a l'any,
0: Segurament.
2: Però a mi...
3: I més disco, més...
2: La cançó que més m'agradava, que no era d'ells, que era la d'Hombres G, G de Gil.
3: De Gil.
2: Es pot dir gilipolles,
3: sí.
2: A la ràdio?
3: Home, és de quin era? Del...
0: Sí, no,
2: Pabellón psiquiàtrico, que era el mateix d'un limón i medio limón.
0: Per tant, sí que pot ser.
3: Era el pabellón psiquiàtrico? Bueno.
2: Pabellón psiquiàtrico.
1: Amb por descansi, també.
0: Ah, jo pensava que eren Los Inhumanos.
3: Sí, no, bueno.
2: Era el pabellón psiquiàtrico, que era aquell que va sortir amb el... Pepe Navarro, era?
1: Pepe Navarro.
0: Ah, sí,
2: dos limón i medio limón, sí.
1: I es va...
3: Mira, no ho sabia, ja.
1: Es va penjar.
3: Sí?
0: Sí, al telèfon. Li va trucar al Pepe Navarro i va penjar.
2: Se li van acabar les limones. Sí. I...
3: No sé, a mi és, la veritat és són uns pijos madrileños. A mi em fan gràcia.
0: Però és que a mi que siguin
3: pijos. Nunca un malament, saps? Al final, jo crec que tampoc era impostat ni res, va sortir així.
0: Jo també haig de dir que, clar, si comparem ara com a música pop, ultra popular,
3: no, salto.
0: D'adolescents espanyol, si ho comparem amb el seu equivalent actual, que no sé què seria, són com els Black Sabbath al costat del que pugui sonar ara mateix.
1: Ara podria ser l'Oreja de Van Gogh.
0: Que
3: mal tirado.
0: Hola. No, sí. Bueno, Van Gogh són
1: pijos també.
0: Sí, però són molt passadets.
2: Amb la veu sí que s'assemblen, sí.
1: Sí, oi?
0: Igual serien, no sé, els Taburete, aquests, o els de Suècia, o aquestes coses,
1: sí,
0: no?
1: I més tard d'Hombres G hi havia els...
3: El Canto del Loco, no?
1: Sí, Canto del Loco, o Modestia Aparte.
3: Hòstia, sí, però sí, suposo que hi havia una època com de pigi pop, no? Sí, aquesta, sí. Sobretot al final, o dels 80 al principi, dels 90.
0: Però aprovem visitar el nostre bar? Jo digo sí. Jo l'aprovo.
1: No. Se m'ha currat una altra cançó que no us diré, però portaré el següent especial Guilty Pleasure.
0: Estem assumint, està assumint que hi ha un següent especial.
3: Exactament.
1: Oi tant.
3: Després de negar la cançó, jo no sé si se pensa que va volver.
1: Excitats.
0: Te no tornarà. Sí, diu això, no tornarà. Va, que és que se'ns ensida des de sobre i vull que sonin almenys dues cançons més, o tres més, i així ja fem la ronda sencera. Així que anem una miqueta per feina, anem a posar un altre tema més.

0: Bueno, crec que no necessita presentació. Spice Girls, qui en ha sido?
1: Tamasso.
2: Tamasso i gran vídeo.
3: Ja. Yeah.
1: I gran vídeo i...
0: Jo...
1: I les...
0: Sí, digo no. Sí. Jo digo no.
3: Ah, jo, sí. Jo digo no.
0: Jo dic no.
2: Spice
0: Girls.
2: Sí.
0: No, no.
2: Sí, sí.
0: No, perdó. Però, no, Spice Girls.
3: A les músiques.
0: Jo no dic no Spice Girls perquè, a més... Aviam, siguem sincers, tots érem pubers en aquella edat, en aquella època, i tots teníem la nostra preferida.
2: Mm-hmm.
0: Però bueno, aquella cançó, sí, a mi particularment em posa molt nerviós, aquestes senyores cridant molt i dient, i parlant molt ràpid, i és com una nòvia xunga. les coses com són. Aquest tema, jo dic no, però el concepte Spice Girls, jo, evidentment dic sí.
1: I és que jo crec que aquesta cançó és el concepte Spice Girls.
0: Però això s'ha de posar el videoclip, posar el mute i aleshores te poses un disco de Julio Iglesias a la cadena. I
3: aniria més enllà del concepte Spice Girls ja, per lo que hem parlat del New Kids on the Block i de TikTok, era el contrapunto en dones, no?
1: Cadascuna d'una manera, una rosa, una tal, perquè tothom tingui
3: la seva preferida.
0: Quina era la teva preferida, va?
1: La meva preferida...
3: La Mel C.
0: No
1: em diguis de nom, no tinc ni idea que no.
0: Tots eren Mel B, Mel C, és com la Karol G, Becky G, Paco G, no ho sé.
1: Mira, la rosa no, perquè no. La del Beckham no. Pèl roja, hi havia una pèl roja. La negra.
3: La moraneta.
1: Es pot dir negra?
0: Es pot dir negra,
1: sí. La negra no. La del xandall.
0: La del xandall?
1: Sí.
2: La Yonki.
1: No? La del xandall de Yonki, de Tackle.
0: La xunga. Roger.
1: No?
2: La pèl roja.
0: La pèl roja.
1: És que no sé quina era la
3: pèl. La moraneta.
0: Sí, després la Gary Halliwell.
2: Això.
1: M'agradava, però quan es va decidir a fer unes quantes fotos.
0: Vale.
1: I es va
0: obrir. Ja, va, tanquem aquest micro. Javi Bas.
3: La moraneta. A més, va tindre un fill
0: la moraneta amb... és la negra?
3: Sí.
0: Gràcies. No, és que la moraneta és la Verge Montserrat.
3: Si bueno, però també, bueno, no sé si se puede o no se puede. Esto no és el GT Simpson.
0: I tant.
3: Va tindre un fill amb l'Eddie Murphy, pot ser?
0: Sí, però l'Eddie Murphy no el dijo, va reconèixer el fill.
3: No?
2: I ara? Això no ho sabia. Sí.
1: Que a mi m'han informat... Tinc notícies. 25 anys després, tinc notícies. He estat informat
0: que... És exclusiva?
1: És exclusiva. És exclusiva.
2: Arminazo.
3: És su exclusiva.
1: És exclusiva que aquestes dues noies que han sortit, la del xandall i aquesta senyora negra...
0: Moraneta.
3: Moraneta.
1: Estaven liades.
2: Oh.
0: Oh.
1: Sí. Sí, senyors.
0: Què m'estàs dient?
1: Lamento trencar records, però sí.
3: I... La Juliana Canet, com va esto?
0: Per supuesto. Jo us vaig dir que estic molt enfadat perquè aquí s'ha criticat molt ara mateix a la Roseta del grup.
2: S'ha criticat?
0: I... Bueno, aquí ha dit una... la Rosa no. Em fàstic.
2: No,
0: no, la Rosa sí.
1: No.
0: A favor,
2: sí.
0: La Rosa sí. I la Moraneta, m'agrada molt això de la Moraneta, la Verge Montserrat.
3: Estem valorant molt la part musical del grup.
1: Molt.
0: Sí, sí.
3: Perquè ara, en sèrio, jo no... Por desinterés o per lo que sigui, no conozco mucho más hits de...
0: És que així com els TikTok tenien tamassos, aquestes senyores...
3: No, 0%, no?
2: Ja us torno a dir que...
3: No sé, havia aquell que...
1: Sí, aquella.
0: Sí, aquella, sí.
2: Us torno a dir que el vídeo està molt bé. Està rodat en pla seqüència.
0: Ah.
1: Ho va fer l'Scorsese, no?
2: No sé qui ho va fer.
0: Segurament faria el plànol aquell d'un dels mesos i després faria aquell.
2: Sí, el del restaurant.
3: Hi havia un docu també d'això, no? Potser, por ahí. I...
2: Després que els...
3: Sí.
2: Ni idea.
3: I em sona que no està malament, eh? Em sona d'haver-ho vist. Bueno...
2: No sé.
0: Bueno, jo per mi és Spice Girls, no? O sigui, conceptualment sí, el videoclip sí, la senyoreta sí, aquesta cançó no m'agrada gens, vull dir, hi ha coses pitjors a la vida, però vamos.
3: Jo tinc última anècdota d'això, per tancar
0: favor,
3: ràpid, quan anava amb el senyor Lobo, alguns d'aquí a Barcelona, a Marina...
0: Mai, no hem anat, mai.
3: I era com més rocker o indietat, quan posaven aquesta cançó la gent xiulava molt al DJ, o sigui, molt, eh? I tenia que tallar la cançó, a meitat de...
0: Bueno, jo crec que ja forma part del xou,
3: sí,
0: però això li xiulava, no sé què.
3: Però bueno, com vivent d'anècdota, com dirien.
0: Clar que sí. clar que sí. Alguna exclusiva més de fa 25 anys o 30 anys, Armentazaria?
1: No.
0: Fitxatge de Rui Costa o algo així, no?
1: No, sona Toldo, al Barça.
0: Vale. Va, pues ja recta final del programa anem a posar un tema més.

0: Bueno, ritmo de la noche, Mystic, fuera caretas, aquesta és meva. Temazo.
1: No.
0: Sí.
2: Jo he de dir que anava... Alguna vegada havia sortit amb uns amics de festa, que un que tenia, diria que era un ritmo, perquè un Seat Ritmo, no era?
0: Sí.
2: I sonava aquesta cançó, Ritmo de la noche. Per...
3: Això és molt festiu, eh?
0: Sí, jo, per mi, això és... És a les entradilles de Telecinco. Telecinco, any, no sé, 91-92. Per mi és estiu, Telecinco, 91-92. Allò de les gales de José Luis Moreno. I sortia... que després, buscant la cançó per posar-la ara, he vist que hi havia diverses versions. Per tant,
3: perquè no seria un sampler, no? Suposo la base.
0: No, la base és un sampler, totalment. Però hi havia diverses... gent que té l'autoria, suposada autoria,
3: com la Macarena, no?
0: D'això. I hi ha un moment molt, molt xungo, quasi sòrdid, perquè ens han perdut el pianillo i arriba la noche, bla, bla, bla, però hi ha un moment en què la noia diu, sona una com una mena guitarra espanyola, i diu una cosa, com un rotllo molt porc, un rotllo molt de pel·lícula eròtica xunga, és a dir, diu... ¿Quieres tocar la guitarra o me quieres tocar a mí?
1: Oh.
0: Això ho diu ja avançada la cançó, hi ha un moment que això... El que no sé és en quina de les múltiples versions de Rima de Noche que he trobat hi havia això.
2: Però perquè tocava com Paco de Lucía i va dir, hombre...
0: Claro.
2: Si toques així...
0: Claro.
3: Has dit el nom del grup, però no.
0: Jo he posat la versió d'uns tals Mystic,
1: buah,
0: que era un projecte belga. A tope amb la indústria musical belga. Rima de noche, diem sí, diem no.
3: Jo dic sí per les noches vividas en carpas de verano, segurament caia. Sí.
2: Tema ral de la vida.
0: Gràcies. Sí.
1: No.
0: Ja ets un grinch?
1: No.
0: Ets un grinch?
1: No.
0: És que no et torno a convidar.
1: No, aviam. Aquesta cançó a les 5 de la matinada i passat...
3: Això, però és el concepte.
1: No, però un guilty pleasure és posar-te-la a qualsevol hora i dius...
3: Bueno, però si la tens en una lista, no? Pues si cae y es veranito, pues el cuerpo lo sabe.
1: No.
2: He de dir que estic mirant la lletra de la cançó. Segons Google... és u yeah, ben, venga, u yeah. O sigui, aquesta és la lletra.
1: Diu belíssima.
2: Ai.
0: Diu belíssima.
2: Doncs així.
1: Belíssima.
2: Doncs pues aquí hi ha uns senyors que es diuen Safri Duo.
0: Safri Duo.
1: Safri Duo és el... Tutucutucu.
0: Tutucutucu. Exactament. Sí. Bueno, ara que tota la parròquia d'Albertiqui busqui Safri Duo i mentrestant tirarem
2: això
0: un...
2: Això és el del Joan Clos, no? A Barcelona.
0: El que diria que és l'últim tema. A veure, va, que el galliner s'ha desbaratat. Posarem el que diria serà l'últim tema del vespre.
1: Aquest serà molt bo.
0: Serà molt bo.

0: Bueno, jo us haig de dir que he començat... Perquè aquí, això, jo he rebut una cançó, us haig de dir, he rebut una cançó, que és Angel of the Morning, d'un tal Just Newton, un tal, un projecte, no sé, una senyora que canta.
1: Una senyora.
0: Bueno, ja sé que la senyora canta, però no sé si és la senyora del projecte. Com els que diuen, no és la Blondie, no, la Blondie és el grup. En fi, i no sabia el que era, i conforme començava la cançó, dient-li al Roger, vaya bajona, que mierda és esto, perquè em va semblar una merda com un piano, fins que ha arribat a la tornada.
1: Ah.
0: Ojo!
1: És un tema ral.
0: Però jo l'he sentida, però no aquesta versió. Pot ser que algun grup tipus Atomic Kitten o aquest tipus de grups de principis de 2000 de noies,
1: no
0: ho sé, una versió.
1: No ho sé, no ho he sentit. No
0: Central de dades, Sarmita Antaria.
2: No ho sé, però Angel of the Morning és el que cada matí...
0: No.
3: Jo estic fora d'onda, no me'n sonava de nada. A l'estribillo, quizá una mica.
0: Ni tampoc, no, res.
2: A veure, hi ha diferents...
3: Com hi ha diferent versió, potser...
1: És de l'any 81.
3: Potser la versió no em sona.
0: Aquesta versió no la sentirà.
2: A veure, Chrissy Hynde, Dusty Springfield...
0: No, més petard.
2: Olivia Newton-John.
0: Més petard, més això.
3: Olivia Newton-John, uau. Potser, amb l'Olivia.
0: Raybon, no sé, Ray Charles.
3: Bueno, però...
0: Ray Charles sí, però Raybon no. Pues no sabria dir. Jo ja he sentit una versió, però no és aquesta, i no sé.
3: I d'on ve això, Roger? Perquè...
1: Això, aquesta cançó la vaig sentir a la banda sonora de Deadpool. I d'allà vaig dir, ostres, quin tros de tema or, i sí, sí, és
3: per mi or, és tema, a or, sí.
1: Així, rotllo Pat Benatar,
3: però és molt, o sigui, molt avançada el seu temps de la or, no? Perquè si és del 81 ha dit el...
2: Kelly Clarkson,
1: sí? Ja és, sí? Ja és
0: Kelly Clarkson,
2: Kelly Clarkson.
0: Bueno,
2: em sembla lamentable que Ritmo de la Noche no, i això sí, jo ja
0: amb això acabo. Ritmo de la Noche, si pixa i si caga,
1: no és veritat, no és veritat.
2: I les espaigues
0: també.
2: T'ho imagina't?
0: Hem d'acabar, i jo diria això tan bonic que ens podeu escoltar no sé què a l'iVox i no sé quantos, però és que no ens dona temps. Ha estat un revival molt xulo. Moltes gràcies a Javi Bas, Armin Danzarian i Don Roger per venir amb aquest revival OJ Simpson. Potser hi haurà més, per aquí m'ha amenaçat que hi hauria una segona part. No ho sé, però això ja ho averiguarem.
4: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com us deia, ara hauria de dir això de podeu saltir a Ràdio Mollet, a la pàgina web i a l'iVox i tal i qual, però no em dona temps perquè ara sí que hem de tancar. Així que res, salutacions a qui us parla, Carles Molina, del trio que m'ha acompanyat aquí també, i del Sergio Guardeño tocant botons a control tècnic, i sobretot que passeu un gran cap de setmana.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, persones dotades de tanta intel·ligència natural que no necessiteu cercar la presumpta intel·ligència artificial, la música que us complau, potser perquè ja sabeu que la trobareu en aquest humil espai radiofònic. Salutacions i abraçades de Belén Losada ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, persones que tampoc necessitem de la presumpta intel·ligència artificial per trobar i seleccionar per a vosaltres tot de músiques flipants d'arreu del planeta. Arrenquem avui des de Canadà amb una altra magnífica proposta musical sorgida d'entre les moltes artistes ucraïneses que viuen en el país nord-americà. A continuació anirem al Marroc per gaudir amb el nou àlbum d'un jove quintet de blues del desert. En la secció eclèctica, tres novetats discogràfiques més amb aromes mestissos de diferents procedències i matisos. Una ens arriba des d'Eslovènia amb un DJ aclamat i consagrat. L'altra des de Portugal de la mà d'un DJ i productor nascut a Valladolid. I una tercera des d'Eslovàquia amb una orquestra de folk metal. Per concloure aquesta edició tindrem la nostra secció més femenina, altre cop des de Canadà, amb un artista d'origen iranià que renova els sons dels seus ancestres. Anem ja, doncs, a Canadà per descobrir el duet femení d'origen ucraïnès Dipka, projecte que arrenca amb un sensacional debut discogràfic anomenat Folk Fatale, on trobem una fusió molt personal entre el folklore del seu país natal i els sons contemporanis amb peces com les quatre que escoltareu tot seguit i sense pausa.

Un cop més hem d'agrair al nostre col·lega canadenc Dones Elsianes, Dan Rosenberg, que ens hagi fet arribar a través de la Transglobal World Music Chart una proposta musical tan interessant, engrescadora i compromesa com aquest Folk Fatale, del duet de joves ucraïneses Dipka, àlbum de folk contemporani del que acabem d'escoltar quatre peces magnífiques sense pausa: Of Stones, Babas and Fiddling Rabbits, Surabel, Harbus i Bolodar. Zoe Santo i Alina Kuzma, amb dues residents al Canadà, es van conèixer durant els primers dies de la invasió russa a gran escala d'Ucraïna, tocant en esdeveniments de recaptació de fons i intentant processar l'esdeveniment a la seva terra d'origen a través de la música. Dipka va començar, doncs, amb una missió enganyosament senzilla: trobar i interpretar cançons on a les dones se'ls permeti l'alegria i no siguin castigades pel desig, la curiositat, el plaer o el poder. A partir d'aquesta llavor, el projecte es va expandir a quelcom més gran, un arxiu sonor de la vida interior de les dones al llarg d'un temps ple de flirteig, ràbia, dolor, erotisme, humor, anhel, supervivència i màgia. Musicalment, com ja hem escoltat anteriorment, Zoe i Alina arrenquen des dels sons tradicionals ucraïnesos, però els ornamenten amb tota llibertat amb sons contemporanis i formes innovadores per fer-los assequibles a un ventall més ample del que seria el públic del pur folklore. Us deixem amb altres tres peces sensacionals de Folk Fatale, l'òpera prima del duet Dipka: Kaila i Liri, Sobski, Prispepki i Kozel.

Anem tot seguit cap al Marroc per retrobar-nos amb una jove banda de blues del desert procedent de la ciutat de Ouarzazate, que molts anomenen la porta del desert perquè, de fet, d'allà surten la majoria de rutes que condueixen al cor del Sahara marroquí. Zaman és el títol del tercer àlbum del quintet amazic Tarwa Entinyi, formació que en molt poc temps ha guanyat un lloc preeminent entre les bandes nord-africanes i del Sahel que cultiven aquest gènere contemporani que s'ha estès arreu del planeta durant les darreres dècades. Una música singular que veu a parts iguals dels sons tradicionals del desert i del rock i el blues. Zaman, el nou àlbum de Tarwa Entinyi, editat el passat mes d'abril, és un homenatge al patrimoni cultural i a les tradicions narratives de la vall del Dra i del sud-est del Marroc. Basant-se en les profundes arrels amazigues de la regió, l'àlbum explora temes de memòria, identitat, resiliència i el vincle intemporal entre les persones i la terra que habiten. Anem ara a gaudir amb un primer lliurament amb 3 de les 10 composicions que conté Zaman, nou i de nou brillant disc dels marroquins Tarwa Entinyi, Zaman, Al-Alam i Hazat Idri.

Sens dubte es deu a una pura casualitat, però no deixa de ser curiós que només amb un mes de decalatge ens hagin arribat a través de tres Global World Music Chart tres àlbums de blues del desert de tres de les bandes més aplaudides del gènere i que totes elles tenen un nom que comença amb la lletra T. Els tuaregs malians Tinari Wen s'escoltaren en l'edició número 918 de principis d'abril. Els amacics marroquins Tarwain Tiniri els gaudim avui. I els tuaregs també malians Tami Kres els escoltarem ben aviat a de més enllà. Tarwain Tiniri, que significa generació del desert, són els més joves, però amb Zaman, el seu tercer àlbum, es consoliden entre els més reconeguts i aplaudits del gènere arreu del món. I és que des de la seva fundació l'any 2012, en la seva ciutat, Ouarzazate, el quintet marroquí va demostrar una qualitat i una personalitat que els distingeix de la resta. Imaginem que pel fet de ser amacics i viure en un lloc que tothom coneix com la Porta del Desert del Sàhara. Hamid Ait Hamed, amb veu principal i guitarres acústica i elèctrica, els germans El Mokhtar Ait Nacer, amb la guitarra rítmica i cors, Esmail Ait Nacer, amb baix i cors, Yusef Ait Nacer, amb bateria, calabaix i cors, i Mustafa Ait Ba, amb veu i percussions. Aquests són els cinc joves que formen Tarwain Tiniri, ambaixadors del desert marroquí que ens complauen avui amb peces fabuloses del seu nou disc, Zaman, del qual escoltarem tot seguit altres tres composicions, Tuchnak, Lafu i Lila Ala Iala Hala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb tres propostes discogràfiques d'edició recent amb el denominador comú que habiten en l'espai de les fusions i els mestissatges. Anirem primer a Ljubljana, capital d'Eslovènia, per retrobar-nos aquesta temporada amb un músic i productor que està al darrere de diversos projectes de fusions balcàniques i sons contemporanis. En la primera edició d'aquesta 23a temporada de Més enllà vam gaudir amb Soon in Your Village, un àlbum del singular Harry Spilton i la seva Balkan Voodoo Orchestra. I ara tenim entre mans Gypsy amb Balkan Dub, una nova obra de fusions galàctiques que, com el nom del treball ja indica clarament, passa els ritmes gitanos i balcànics pels sedars de la música dub, una combinació apta per a sessions de ball pausat. Gypsy amb Balkan Dub, de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra, està lluny de ser un treball en solitari. L'àlbum reuneix un vibrant cercle de col·laboradors, que inclou Caliphat Dub, Dunkelband, Gypsy Sound System, La Cherga, Aikerel, juntament amb Alexander Kozmik, Tamashke, Slow Pulse, Cerne i altres convidats. El resultat és una caravana musical rica i transfronterera que combina la producció de l'energia folk balcànica, els ritmes del desert i la cultura underground. Per als oients que busquen alguna cosa més enllà de l'ordinari, un so que connecti amb la tradició, amb l'experimentació dub moderna. Gypsy Balkan Dub ofereix aquest viatge únic. Us deixem amb tres peces de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra. Welcome to the Circus, Sans Romeno i Moon Dance.

Ens acostem ara a Contrades Ibèriques amb el nou disc d'un músic nascut a Valladolid i que ha viscut i treballat en els darrers anys entre Lisboa i Barcelona i que també habita en el territori de la fusió amb aires de mestissatge. Tenim entre mans el disc De la rama a la raïf, tercer del projecte G-Combo, formació tan flexible com volàtil comandada per Owen G, alter ego artístic de l'Òscar García, músic ben destre amb la guitarra, la percussió, les tecles i la veu que remena sons d'aromes llatins, dub i beats tropicals. De la rama a la raïf s'ha anat cuinant a foc lent des de l'any 2020. Tornant a les seves arrels, aquest àlbum de G-Combo inclou cançons de diferents èpoques, des del període de Barcelona entre 2009 a 2011 fins al de Lisboa de 2015, i a més, composicions més recents dels darrers 6 anys. L'àlbum s'ha enregistrat a la casita de l'Árbol Studio de Lisboa durant aquests 6 anys, amb les impagables aportacions de molts músics que han estat en aquell estudi lisboeta al llarg d'aquest temps, com ara el bateria Pedro Rodríguez, el baixista Ronnie Stavor, la trombonista Iris Theulemans o la clarinetista Bea Borio, entre molts altres. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de la rama a la raïf, el nou disc de G-Combo, De la rama, El vacilón i Vente conmigo.

Continuem endavant en la nostra edició de Messenger número 921 amb la tercera i última proposta de la secció Tot Terreny. Amb el disc Perperuna ens traslladem cap a Txèquia, de nou amb una fusió de sons folclòrics i en aquest cas metal, l'espai sonor on es mouen habitualment Tomas Coco i la seva orquestra. Seguint en aquesta línia amb aires de saga èpica, el nou àlbum de Tomas Coco i orquestra combina les tradicions populars de la regió txeca de Moràvia amb la mitologia eslava i la poderosa energia del metal pagà. Arrelada de la instrumentació tradicional que inclou cimbal, violins, viola i xarma, una mena de dolçaina centreeuropea, la banda amplia el seu so amb guitarres elèctriques, bateria potent i veus grunyents, tot creant un diàleg dramàtic entre el folclore antic i l'estètica metal contemporània. L'àlbum Perperuna està dedicat a Perun, el déu eslau del tro, les tempestes i els guerrers. El seu títol fa referència a un antic ritual d'invocació de la pluja conservat entre les cultures eslaves del sud, realitzat per portar fertilitat a la terra i, en temps de guerra, la victòria a la batalla. Us deixem uns minuts amb un parell de peces fenomenals del nou disc de Tomas Coco i orquestra, Perperuna i Perun.

she said. Thought she said. Jako blesk

0: Divas, un racó de més enllà, reservat a les grans dones de la música.
1: Encarem la recta final del programa amb el nostre espai més femení, en el qual avui tornarem, com vam fer la mateixa secció setmanes enrere, amb una talentosa artista d'origen iranià resident en contrades nord-americanes. Des de la ciutat quebequesa de Montreal ens ha arribat el disc Unveiled, òpera prima de Parisa Karimi Molan, cantant nascuda a Teheran, que es fa acompanyar en aquesta obra sublim pel grup, també instal·lat a Montreal, Teheran i Drom, fascinadora formació comandada per l'acordionista d'origen romaní i romanès, Sergiu Popa, també el líder del grup Taraf Siriana, que ja ha sonat de més enllà. Aquesta unió de talents i enginys, motivada i dirigida per Parisa Karimi Molan, per força havia de donar un resultat òptim a partir dels sons tradicionals de les muntanyes del nord de l'Iran, amb totes les traces sonores que el grup Teheran i Drom proporciona des de les seves inspiracions romanís de l'Europa Oriental. Cal celebrar que després de 30 anys cantant, Parisa pugui per fi donar vida a una obra pròpia, amb Veiled, de la que tenim entre mans i de la qual escoltarem tot seguit i sense pausa dues delícies, Sizeh Salam i Sari Gelen.

Se'ns esgota el temps d'avui, però encara ens queden uns minuts per continuar gaudint amb les meravelloses composicions de Ann Bailer, debut discogràfic de la iraniana resident al Quebec, Parisa Karimi Molan, acompanyada en aquesta brillant estrena pel grup Teheran i Drom, formació que connecta els sons tradicionals perses i els sons gitanos de l'Europa Oriental. Cal dir que la història personal i artística de Parisa Karimi és especial, però no singular, perquè és el mateix relat que hem sentit ja de moltes altres artistes femenines nascudes a l'Iran. Durant 20 anys va aprendre a cantar en soterrani sense finestres amb algunes de les dones que eren llegenda a l'espai dels sons tradicionals perses abans de la revolució islàmica del 1979. Una activitat molt i molt arriscada que fàcilment podria haver acabat, com a mínim, amb Parisa engarjolada. Afortunadament, això no va succeir, no la van enxampar mai, i el 2017 va poder sortir de l'Iran per emigrar a Montreal, on, per fi, ha aconseguit fer-se un lloc en l'apassionant i inabastable territori de les músiques d'inspiració tradicional. Us deixem fins al final del programa amb altres tres joies del disc Ann Bailer, de Parisa Karimi Molan i Teheran i Drom, Girdim Yarim, Farangi Posh i Anterlud. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de mesenja@yahoo.es o en el nostre blog musicademesenja.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.